0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Les formes. Diuen que cal mantenir-les, però el millor és poder sorprendre amb elles.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, suports, treballes.
2: Gironit.com.
3: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.

0: Uns tocs de cultura. Parcs de llegenda. El Parc del Foix està situat a l'Alt Penedès. És conegut pel seu magnífic pantà, que aporta al paisatge un punt màgic i misteriós. Però no és exactament aquí on s'ambienta la seva llegenda de la Cova d'Or. Fa un temps es creia que entre Foix i Clariana hi havia un tresor amagat en un pou conegut com la Cova d'Or. Un dia, un cavaller va demanar a un vailet que el guiés fins a la famosa cova. El noi, que l'esperava fora, va veure que començaven a sortir moltíssims cargols de l'interior. De seguida, també va aparèixer el cavaller, amb dos serrons farcits de vés a saber què. I va ordenar al nen que s'omplís les butxaques d'aquells animalons i se n'anés de pressa. L'Anna Mascaró és educadora ambiental i a través de diverses activitats ensenya als nens la biodiversitat d'espècies i vegetació del parc. I quina millor manera de fer-ho que a través de contes i llegendes. Benvinguda, Anna.
1: Moltes gràcies.
0: Anna, és habitual trobar el cargol relacionat amb la bona sort?
1: Sí, és una d'aquestes llegendes o històries que expliquen, que potser la gent no coneix massa,

0: però ho relacionen d'aquesta manera. Realment els cargols són uns animals que són molt propers a nosaltres. Ja els nens des de ben petits, doncs canten la cançó de cargol treu banya. Però si te'ls mires bé, són uns animals una mica estranyots. Són uns animals que es desplacen molt lentament, que van molt a poc, que es construeixen la seva pròpia casa, que arrosseguen sempre al llarg de tota la seva vida, que a vegades són difícils de veure, però que hi són, en el bosc i a la muntanya. També cal dir que últimament, els darrers anys, cada cop la quantitat de cargols que trobem en el bosc, que trobem a la muntanya, és inferior, degut doncs, a la quantitat de pesticides que es tiren en els camps i també per aquesta sequera que anem arrossegant al llarg dels darrers anys.
1: I vosaltres feu buscar cargols als nens quan organitzeu les activitats del bosc?
0: Bueno, nosaltres quan organitzem les activitats, sempre amb els nens, amb tots els infants i també amb els adults, doncs els diem que s'ha d'anar molt de respecte amb la flora i amb la fauna que trobem en els nostres boscos, perquè realment són un tresor. Llavors nosaltres els cargols doncs, els podem identificar, els podem observar, però el que no fem és manipular-los ni ens emportem cap a casa, perquè en el lloc on han d'estar doncs és en el bosc, a la muntanya, en el seu hàbitat.
1: I tenim al parc altres animals de llegenda semblants als cargols?
0: Podríem tenir uns quants animals de llegenda. El que sí que tenim són animals molt importants. Per exemple, jo destacaria una espècie protegida que tenim en el parc, que és l'àliga cuabarrada, també coneguda com a àliga perdiguera, i és una espècie molt i molt protegida que, per sort, doncs, la tenim present en el parc del Foix, l'àliga cuabarrada. I per tant també podríem dir que és un tresor com un animal de llegenda que podríem tenir, que encara es conserva a les nostres contrades.
1: I què ens pots dir de les coves, que també és un element important d'aquesta llegenda? Què tenen de llegendàries les coves?
0: Bueno, les coves sempre són llocs misteriosos, no? Perquè generalment són llocs foscos, que tu hi entres, i a vegades els animals que viuen dintre les coves ja són animals cavernícoles, especialistes en viure dintre les coves, i per tant animals diferents que els que podem trobar en un alzià, en una pineda, I llavors entrar en una cova sempre és un misteri, perquè no saps què t'hi trobaràs. Tota la zona d'aquí al Parc del Foix, doncs també és una zona on hi ha petites coves, petites baumes, perquè aquestes muntanyes doncs estan fetes de roca calcària. La roca calcària és una roca que al llarg dels milers d'anys, per acció de l'aigua de la pluja, mica en mica es va dissolent, i per tant a través de fissures, a través de petites escletxes a la roca, es poden anar formant aquestes coves. I a vegades dintre les coves també és un bon refugi on s'hi amaguen ratpenats. Els ratpenats també és un d'aquests animals una mica llegendaris, no, a vegades, però també els ratpenats són uns animals protegits i que troben refugi i a dintre de les coves.
1: El marrec va córrer cap a casa i quan va arribar es va endur una grata sorpresa. Els cargols s'havien convertit en monedes d'or. Des d'aleshores, molta gent ha visitat la cova, però mai més ningú no ha trobat ni cargols ni monedes d'or. Parlem de coves, de ratpenats, de cargols. Pot ser que al Parc del Foix hi trobem una gran diversitat d'elements potencialment màgics? No sé si per la geografia o per la flora i la fauna característics del parc.
0: Sí, jo us diria d'aquesta manera, sí, que tant de plantes com d'animals podríem considerar que n'hi ha uns quants de màgics, no? A més, el Parc del Foix, l'altre element màgic podríem dir que té, és el pantà del Foix. El pantà del Foix és la zona humida més gran que tenim aquí al Penedès. Per tant, és una zona doncs, important, refugi d'aus migratòries i d'ocells aquàtics, i per tant és una zona també important. Aquest punt, en els llocs on hi ha aigua, sempre és un lloc una miqueta especial, I també és un lloc una mica com de misteri, com de llegenda,
1: Ara que mencionaves el pantà del Parc del Foix, que és molt conegut, hi ha llegendes relacionades amb aquest pantà o amb altres espais del parc?
0: Bueno, llegendes en concret relacionades amb el pantà no en coneixem cap. Sí que podríem dir que potser a partir d'ara podríem començar-nos a inventar alguna llegenda, perquè aquests darrers anys una de les espècies que ens ha aparegut en el pantà, un peix d'aquests introduïts, que és el silur, que és un peix que és molt gran i que se'n comencen a veure en el pantà de Foix, podríem dir una miqueta per mala sort que es comencen a veure, perquè no hi hauria de ser, un d'aquests peix introduïts que ens ve d'altres zones, i és un peix que és molt gran, que pot arribar a fer 2 metres de llargada, i per tant veure aquest peix, doncs potser sí que et pot arribar a pensar en que poden existir monstres, no?, en el pantà de Foix, per exemple. I altres elements màgics que podríem trobar en el parc, doncs jo em fixaria sobretot en les plantes. A vegades hi ha plantes que no hi dones la importància que tenen. Aquí tens plantes remeieres, plantes medicinals, molt conegudes aquí a la nostra zona, i aquestes plantes tradicionalment doncs s'han utilitzat per curar alguns mals, Per tant, també tenen aquest punt de màgia, no?, aquestes plantes, podríem dir.
1: Vaja, tenim una gran varietat i diversitat d'elements màgics i llegendaris en aquest parc. De monstres sembla que no, malgrat que acostumen a estar bastant associats a pantans i a llacs, no? Com per exemple la llegenda del llac Ness a Escòcia. Jo crec que el Pantà de Foix ara faltaria crear una llegenda que parlés d'algun monstre del Pantà de Foix.
0: Sí, sí, sí. Bueno, algunes vegades amb els nens, no?, quan fas alguna activitat, ells també tenen idees molt, molt imaginatives i jo crec que amb tota la canalla podríem arribar un dia a construir una nova llegenda, no?, d'aquests animals fantàstics que podrien viure en el Pantà de Foix, eh?
1: Però de moment, Anna, ens quedem amb la llegenda de la Cova d'Or, que jo crec que ens haurà sorprès a molts, perquè segur que tots havíem escoltat que elements com les faves es podien convertir en monedes d'or, però amb cargols crec que no era tan conegut o tan habitual, malgrat que hem descobert que és bastant de la nostra terra, i sobretot bastant d'aquest parc de llegenda, el Parc del Foix. Has escoltat el podcast Parcs de

T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. Biblioteca virtual.

0: teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Jo estic molt contenta. I, en fi, no sé què més dir, però em sento bé.
2: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
4: 107 de la FM.
5: De tota la vida.
6: Us quedeu, oi?
7: Confirmat.
6: Original?
8: Sí.
6: Única?
8: Sí.
6: Creativa?
8: Sí.
6: Entenedora?
8: Sí.
6: Divertida?
8: I tant.
6: Intel·ligent?
8: Molt.
6: Innovadora?
9: La principal. A més...
10: Sensacional.
11: Ei, a l'Alt Empordà.
2: Sí. Ah, quina sort.
12: Un espai de 5 estrelles.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: I parlant d'emocions.
3: 93.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Us en recordeu?

0: Hi ha animals que poden veure camps elèctrics, una capacitat completament invisible per als humans. Un exemple és l'ornitorrinc. L'ornitorrinc viu en rius i llacs d'Austràlia i caça sota l'aigua amb els ulls, orelles i nas tancats. Per trobar aliment, utilitza un sistema anomenat electrorecepció. Té milers de receptors al bec que detecten els petits camps elèctrics que generen els músculs de les seves preses quan es mouen. Això li permet veure moviments d'insectes, cucs o petits crustacis sense necessitat de visió, especialment útil en aigües tèrboles, on la vista no hi serveix de gaire. El més sorprenent és que el cervell de l'ornitorrinc combina aquesta informació elèctrica amb el tacte per calcular la posició exacta de la seva presa, com si tingués un sentit extra. Altres animals, com taurons, també tenen aquesta capacitat, però l'ornitorrinc és especialment sofisticada.
1: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Diu la papallona, per Guillermina Mota.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé. Pals i la cuina de l'arròs.
2: Fins al 31 de maig, els restaurants, comerços, allotjaments i productors locals d'arròs i vi us convidem a gaudir del menú de l'arròs de Pals, complementat amb un programa d'activitats singulars i visites guiades per a tota la família.
1: Més informació al 972 63 73 80 i a visitpals.com.
3: Pals i la cuina de l'arròs. Vine, tasta'l, sorprèn-te.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
6: A l'Espai Gironès, el temps no passa en hores.
7: Passa en somriures, passa en il·lusions, en emocions, passa entre i oh.
6: Perquè a l'Espai Gironès, el temps passa en experiències.
7: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
6: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Bona nit. Bona nit.

0: Els petits gestos de cada dia.
1: Només a Ràdio Vila-sacra.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: Memòria de Josep Carner.
1: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
2: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
1: Més info a espaigironès.com.
3: Benvinguts a Radio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: És l'hora del pati.

0: informació, música, entreteniment.
1: MRV, enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400.

0: I és que els postres són sagrats, eh? Més que la Sagrada Família, Montserrat o Messi. A mi aquella gent que no demana postre no es defia, perquè després són els primers que diuen: em pots donar una mica? Perdona? I no és una mica, eh? És la meitat del meu postre! O tu vas al banc i quan vas a demanar una hipoteca dius que no, i vas al del costat i dius: em dones una mica? Ah, que no? Doncs amb el postre, el mateix.
1: Els postres seran sempre nostres!
0: Vale, potser n'he fet un gra massa. Va, abans de començar, anem a descobrir una mica més sobre aquest plat. El pastís de formatge, tal i com el coneixem ara, és el resultat de moltes modificacions al llarg de milers d'anys. Es creu que el seu naixement es remunta 4.000 anys abans de l'era actual, allà per l'antiga Grècia, en concret a l'illa de Samos. Està clar que sent Grècia el servien amb un plató. En l'antiga Grècia aquest pastís de formatge es considerava una autèntica font d'energia. Per això era aliment dels primers atletes dels primers Jocs Olímpics. I no va ser fins l'any 230 després de Crist quan l'escriptor Ateneu se li va atribuir l'autoria de la primera recepta escrita del pastís de formatge. Quan Grècia va ser conquistada pels romans, el pastís de formatge es va convertir en un motí de guerra. Els romans van modificar la recepta incloent ou i també escalfant-la entre maons calents i la van rebatejar amb el nom de libuma. I era un pastís que només se servia en ocasions molt i molt especials. Veieu com la guerra dels postres ve de lluny? Vinga, va, és moment de saber com fer un bon pastís de formatge. Per això anem a trucar a tota una experta en el món de la reposteria. Surt a la tele, el Cuines de TV3, treballa en una pastisseria i fa poc que ha tret un llibre que es diu Maleta de Romer, amb receptes de postres. Ella és la Gessamí Caramés. Gessamí Caramés, què tal?
2: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé. Molta feina.
0: Això t'anava a dir, molt liada, perquè ara mateix surts de la... Bueno, estàs a la pastisseria, no?
2: Sí, m'ha escapat dos minutets per a parlar amb tu.
0: Perfecte. Escolta'm, jo et truco perquè necessito saber com fer un bon pastís de formatge. Crec que tu ets la veu autoritzada, la persona que millor em pot ajudar.
2: Vale, a veure, pastís de formatge. Jo penso que hem de dividir el pastís de formatge en tres grans elaboracions diferents, no? Perquè després, ja saps que cada maestrillo tiene su librillo. Hi ha un pastís de formatge, que l'han vist tots, que és el típic que no va al forn, però això no vol dir que no se li apliqui a calor en algun moment, no? Deixant alguna gelatina o quallant alguna quallada, alguna cosa així, no? És el típic pastís que es veu més blanquet i que no agafa color per cap banda perquè no ha anat al forn. I Quallà, doncs, per això, un gelifica per un gelificant. I després tenim dos tipus de format de pastís de formatge més, que sí que van al forn, però són diferents. Un és el típic New York Cheesecake, que és el que porta midó dins i és més, una mica més dens, aquell que quan lo talles, doncs, per dins és estupidet, no regalima ni res, no?
0: Vale,
2: i després està el pastís de formatge de la vinya, no?, que es diu que és el que fan al País Basc, que és aquell que quan lo tallem per dins mos diu moltes coses.
0: Aquest és el que ens agrada més, no?
2: Bueno, depèn. Hi ha públic per a tot, no et creguis. A mi sí, a mi és el que més m'agrada, però després hi ha gent que et diu que no, que aquell que regalima no li agrada, bueno... Hi ha de tot. I este que et dic de la vinya s'acostuma a fer amb formatge de veritat, que dic jo, no? Que són formatges una mica més potents, no?, que el típic formatge crema.
0: Val.
2: Llavors este qualla pels ous, res més. No acostuma a portar cap tipus de midó.
0: Vale, perfecte. Ostres, quanta informació. M'encanta. Jo, clar, jo no he pensat que hi havia un tipus de pastís de formatge.
2: Però, no, mira, de moment no tenien més i jo no els conec, però...
0: Vale.
2: Però sí. Bueno, i també és el típic pastís de formatge japonès i tal, però bueno, tot això ja no... Jo ja no hi entro.
0: Perfecte. Val, llavors, per fer, jo m'interessa molt el de la vinya, jo crec que aquest és el bo, no? Vull dir, el que jo crec que a mi... Jo és el que he menjat sempre i el que m'agrada, vull dir, aquell que es desfà una miqueta, que té sabor a formatge, no? Perquè el que tu dius, hi ha alguns que porta la melmelada per sobre i té més gust a melmelada que no pas el pastís de formatge.
2: Sí, bueno, jo el que faig a vegades en estos de la vinya és acompanyar-los en alguna melmelada de tomaca. Li queda molt bé.
0: Ostres!
2: Perquè com que tinc formatge que ja em diu coses, doncs... Què vols saber? Una recepta, no?
0: Sí.
2: Un pastís de formatge de la Bíblia. Pues, a veure, jo suposo que cadascú tindrà la seua. Jo la que faig servir és una que porta un 60% de formatge. Això què vol dir? Que de tot el que hi poses, un 60% és formatge, formatges diversos, no? I d'aquest 60%, un 40% és important que siguin formatges cremosos.
0: Val.
2: Sí? Ara anem a imaginar que fem un quilo de massa. Doncs 600 grams seran de formatge, sí?
0: Vale.
2: Llavors, 400 grams han de ser o formatge crema o mascarpone, que són dos formatges cremosos que em funcionen molt bé per a donar textura al pastís de formatge. Perquè si hi poses només un formatge manxec, curat, que està molt bo de sabor, però és molt sec, se'm quedaria molt oliosa, molt oliós el pastís. M'explico?
0: Clar, clar, clar. O no? De moment tot té lògica. Vull dir, de moment per mi m'estàs convencent.
2: Vale. I després el 40% restant, doncs és sempre un... Pots posar un 20, un 25% d'ou, o fins i tot pots arribar a un 30, depèn de la quantitat de sucre que vulguis posar, un tant per cent de sucre, una mica al gust, perquè al final el sucre doncs, no et canviarà tant i tant la textura. I el que has de posar també és una miqueta de nata, si vols, perquè sigui una miqueta més fluid. I ja està. No porta gaire cosa més. Un pastís de formatge porta aquests quatre ingredients i llestos.
0: I això cap al forn i anar fent, no?
2: I això al forn, a una temperatura de 180-200 graus, quan comenci a quallar per fora, podem baixar una miqueta la temperatura. Si tenim a 200, per exemple, podem tindre a 200 graus, 15-20 minutets. I després baixem la temperatura del forn a 180 graus i ho deixarem uns 20 minutets més i està llest.
0: Perfecte. Escolta'm, això de la reposteria t'està donant molta feina, no? Vull dir, entre el cuines, els llibres, la pastisseria, vull dir, la teva vida és molt dolça ara mateix.
2: Sí, està dolceta, dolceta. Sí, la veritat que sí, ara estic en un moment professional bastant...
0: Dolç.
2: Bastant important, sí, bastant dolç. Sí, tinc fenya, me surt fenyeta perquè entre una cosa i una altra doncs sempre vaig voltant, saps? Si no, faig un show cooking aquí, una presentació del llibre allà i la pastisseria que et pren un munt de temps, clar.
0: Clar, clar. Escolta'm, la gent, si et para pel carret, para pel llibre, para per la pastisseria, pel cuines, com és això? Com és la rebuda al carrer, no? Vull dir que també suposo que tu també ets una persona que tenia una pastisseria a peu de carrer que també et dona visibilitat, no?, entre la gent del poble, també?
2: Sí, bueno, la pastisseria no és meu, La pastisseria és de ma padrina, que a vegades m'ho diuen, és teu, i dic, no és meu, jo encara no tinc negoci propi. Però, bueno, molta gent que ve a la pastisseria, sí, que bueno, hi ha gent que ve a veure'm, que ja me comença a conèixer, i després també hi ha gent que ve i se sorprèn, no?, i diu, l'altre dia em va passar, diu, clar, jo a la pastisseria, doncs, vaig maquillada i vaig al cabell recollit, etcètera, no? I em diu una noia, em diu, ai, sí, jo veig a tan germana a la tele, dic, bueno, pues saluda la de part meva.
0: Ostres!
2: És tu, diu, que canviava!
0: Ostres, que bo! Ha tornat aquesta senyora o per vergonya no ha tornat més?
2: No, sí. Ostres, ella era clienta, el que passa que no havíem coincidit i quan me va veure, doncs, va dir, no, sí, jo segueixo a tan germana a la tele.
0: Ostres, que fort. Fantàstic. Escolta'm una cosa, per tu, com a experta en postres, quin és el millor postre que has menjat mai? Que dius, ostres, que això és brutal.
2: Buah, no sé què dir-te. És que a mi m'acostuma a sorprendre quan hi ha coses que desconec, me sorprèn molt. O quan estic... Jo quan menjo algo i sé com ho han fet, no sé, no m'acaba de sorprendre molt, però quan menjo algo i dic, uau, no sé com han fet això, és el que me deixa pensant molt de temps, no?
0: Llavors
2: m'obsessiona en allò fins que puc fer-ho, i quan ja puc fer-ho, passa una altra cosa. Llavors no és que tingui un postre preferit, però sí que et diré que jo sóc molt làctica, a mi m'agrada molt el que són postres làctiques, pastís de formatge, natilles, o crema catalana, flam, tot això, panna cotta, tot això és el que jo menjo, el que jo consumixo. Quan jo he de menjar alguna cosa, menjo això. Però preparar no és el que més m'agrada preparar, el que més són brioixos i masses
0: artistes. Clar, clar. Llavors imagino que quan vas a algun restaurant i arriba el moment del postre, tu cates molt ràpidament si aquest postre és casolà o és del supermercat.
2: Sí, la majoria de vegades sí. Perquè, clar, també saps tot el que hi ha dins del món. Hi ha quinta gama que està ben feta, jo no diré que no, Hi ha molta gent que treballa bé i que fa una quinta gama molt digna que perfectament consumible i la pots gaudir molt. Però saps què passa? Que la coneixo. Sí, que quan porten la quinta gama bona, dic, vale, l'accepto, però sé que no ho heu fet d'altres, no? També li dones un valor a la mà. Hi ha una cosa que és el factor humà d'un restaurant, no? O sí, sí. Una pastisseria, al final. Que no vol dir que la quinta gama esta no, també hagi pogut tindre aquest factor humà, no? També hi ha quinta gama molt dolenta, no mos enganyéssim, no? Però...
0: Normalment sempre, per donar-li aquest valor afegit, normalment a la carta posen crema catalana casera, no? I aquestes coses, i després dius, bueno, això casero no és senyora, no?
2: Sí, bueno, hi ha de tot, hi ha puestos que t'enganyen també, que t'has
0: de... Sí, sí, sí.
2: Que ho tastes i ja no tornes més, o bueno, si t'agrada, no t'han tractat molt bé.
0: Clar, clar. Doncs escolta'm, Gesemí, moltíssimes gràcies per obrir-me els ulls i il·luminar-me cap al pastís de formatge. Res, llegirem, anirem a veure de la pastisseria i et veurem per la tele. Moltíssimes gràcies.
2: Que vagi molt bé.
0: I com ens ha dit la Gesemí, hi ha molts tipus de pastís de formatge. I com el farà l'Abram Orriols? Abram Orriols, tu què, el pastís de formatge, el domines o no?
3: Hola, bon dia, i tant, que el domino. El sí? Domino és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
0: Quin és l'altre que sabries fer?
3: No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
0: Vale, només saps fer pastís de formatge.
3: Una mica treballat, jo em penso que sí, potser vale. Algun brioix, però d'allò que... Res, llevadura i poc.

0: saps on n'he après sobretot? Durant el confinament, la
1: tothom n'ha après durant el confinament, crec, eh?
0: Sí, però no, és a dir, però no perquè els fes, sinó perquè veia els TikToks de gent que en feia, saps? I després algun dia dic, hòstia, aquell TikTok que vaig veure, va, intentem-ho. I faig alguna cosa, però, és a dir, no sóc un gran artista, no.
1: Què és el millor que et surt, a part del pastís de formatge, què diries que és?
0: Mira, és a dir, ja et dic, el salmó al forn amb una mica de verdures, això em queda bastant al punt, i si no també per sopar allò, per picotejar amb una mica de col·legues, etc, si no vols fer la típica pizza o les fajitas mexicanes, etc, pots agafar un rodó de quilo, de un pa, un rodó de quilo, el talles com primer en 4, però després també pots fer-ho en, que no són 8, no, en 16, no? És a dir, en 16 talls, però no fins al final, és a dir, que quedi com la base encara sense tallar, però amb 16 talls. I aquests 16 talls, el que has de fer és un tall, fiques formatge, a l'altre tall, és a dir, entre pa i pa, formatge, pernil, formatge, pernil, formatge, pernil, i al mig, formatge com un gos. I tot això, després ho fots al forn, i en 10 minuts, em penso que és, clar, et surt el pa cruixent, i com que has fet els talls, pots arrencar una de les 16 peces i agafes això, agafes pernil i agafes formatge.
1: Això és molt de TikTok,
0: Sí. I això és un sopar així rapidet i apanyat que et queda molt bo.
1: Sí, i hi ha alguna recepta que dius, m'encantaria aprendre a cuinar això, o tu prefereixes els tàpers de l'àvia i anar fent?
0: Home, jo els tàpers de l'àvia sempre. Això, vull dir, per descomptat, ara m'encantaria aprendre a fer tartar de tonyina, perquè és un dels meus plats allò preferits, principals, diguem, i jo què sé, tu que has entrevistat el Barcañete, no?
1: Sí, i tant, i tant.
0: El restaurant del Barcañete, que allà en fan un boníssim, amb un ou a sobre, però també en molts altres llocs, és un plat tan bo, i em veig tan incapacitat de fer, comprar la tonyina, trossejar-la, ficar-hi totes les espècies que convingui, no ho sé, ho veig complicadíssim, però és un plat que, per poc que pugui, el demano sempre als restaurants.
1: Ets de bon menjar, no?, una miqueta.
0: Del morro fi, és a dir, cadascú té els seus vicis. Jo no fumo, però sí que menjo bé. És a dir, com que tampoc faig esport, no em compro unes bambes de 200 euros, em sembla una estupidesa.
1: Però està molt bé perquè t'aguantes bé, vull dir, jo menjo molt i a mi se'm nota una miqueta els mitjanins.
0: No, jo vestit guanyo molt, és a dir, jo no et penso, és a dir, jo tinc 9 mesos a l'any bons, que acostumen a ser del setembre fins al juny, no?, fins al maig, i després ja quan arriba el moment banyador, hòstia...
1: Patim una mica, no?
0: Patim una mica perquè veus que, és a dir, no és prim, és aquell fofisano i el que és principal, aquest blanc que tinc, que no hi ha manera.
1: M'encanta. Parlant de coses blanques, pastís de formatge.
0: Sí.
1: Què? On el vas aprendre?
0: Jo, doncs mira, seguint això que et dic del confinament i vídeos per internet, del Nando Jubany. És a dir, jo, el Nando Jubany és una persona que jo, si pogués, el faria, jo què sé, president, conseller del que volgués. És a dir, que escollís ell què vol fer, no? Perquè no només em cau molt bé el tio com a... Bé, diguem, és una persona que em cau simpàtica i m'agrada veure...
1: És un cuiner excepcional i un tio molt de poble, que això ens encanta.
0: Clar, és a dir, el tema és això, que no només em cau bé, diguem, sinó que cuina meravellosament bé. I sí, ell durant el confinament penjava un seguit de vídeos amb moltes receptes, i una de les quals era el pastís de formatge, i vaig dir, ho intento. I sí, l'ha anat fent, seguint la seva recepta. Després jo ja el vaig trucar per donar-li consells, dir, mira, Nando, això tal, jo ho faria diferent, i em va dir, hòstia, que moltes gràcies, que sí, que faci els meus consells.
1: Clar.
0: No, però és perquè el Tim més ho feia com molt didàctic, i el pastís de formatge és molt senzill.
1: Sí?
0: És molt fàcil.
1: Com el fas tu? Vinga, va, explica'ns ingredients. Què necessitem per fer el teu pastís de formatge versionant la versió
0: del Nando? És a dir, jo faig la versió low cost, vull dir, com puc, perquè ell també fa una base. Això d'entrada ja no t'ho explicaré perquè jo no ho faig. És a dir, ell fa una base de galeta Maria. Per sota, en fi, jo trobo una complicació que no fa falta. Jo ja vaig directament al pastís. És a dir, et calen, si tu compta que per 4, per 4 persones, jo ficaria doncs uns 4 ous.
1: Vale.
0: Després sucre, ojo de buen cubero, 250...
1: Cuina de tota la vida, sense mesures exactes, i anar jugant, com ha de ser.
0: Sí, la balança a casa meva és el ojímetro, no? Una mica, no. Això, uns 300 grams de sucre. Després, maizena, aquesta marca, doncs, maizena, uns 20 grams, una cosa així. I tot això ho vas remenant, comences a remenar, ous, sucre i maizena. Pam, pam, pam, ho remenes...

0: una mica i després, però tampoc no cal tornar-te loco perquè després encara ficaràs, atenció aquí, nata líquida,
1: vale,
0: uns 500 mil·ligrams, mil·lilitres, vull dir.
1: També una miqueta tirem i anem veient,
0: sí, no? Sí, tirem i anem veient, i que a més ja el pot ja el venen de 500 mil·lilitres. Vull dir que tu fots el pot i ja està. I després, ojo aquí, atenció, ve el formatge. Aquí cadascú va a gustos. Això, és a dir, clar, tu pots ficar formatge de cabra, formatge de... formatge blau, formatge no sé què, el que tu vulguis. Però, si tu vols un pastís de formatge una mica suau, allò de postres, per país, que agradi una mica a tothom, la cosa és agafar un formatge suau com és la Filadèlfia.
1: Ah, boníssima, m'encanta, sí.
0: Exacte, i copes aquella menes de terrines, aquells envasos que, bueno, que ja tibaren, no sé són les quantitats, però la cosa és llançar-hi, doncs, un mig quilo, un quilo, depèn, eh? També,
1: un quilo de Filadèlfia. Vull dir, alimenten a tota una família durant una setmana.
0: Bueno, doncs, pues mig. Ja t'ho dic que jo faig a ull una mica. És a dir, si t'encanta la Filadèlfia, molta Filadèlfia.
1: Home, però un quilo és que són molts pots de Filadèlfia.
0: No, perquè potser, és que ara no ho recordo, però potser són... Jo que n'hi ficava, tio, ara dubto, hòstia. Potser són de 250 i jo n'hi ficava 3, 750.
1: Vale, vale.
0: També et dic que, clar, vull dir, és pastís de formatge. Vull dir, si amb un aliment no has d'escatimar, és amb el formatge.
1: Totalment.
0: I tot això, ara ja sí que ho barreges.
1: Vale.
0: Però amb la Turmix, sense complicar-te. És a dir, has de barrejar això, eh? Els ous, el sucre, la maicena, la nata i el formatge.
1: Vale.
0: Barreges una mica i tot això ja ho pots posar. I un polsim de sal. Ojo, eh? Que això és cosa de l'Ando, que diu, encara que sigui un postre que tothom associa, no? Un postre dolç, un polsim de sal li dona...
1: Això li vas explicar tu, no, Nando?
0: Sí, bueno, ens enviem els whatsapps cada 2 per 3 i sempre em diu tal. I jo, vale, Nando, tal. I la cosa...
1: No li tiraràs un quilo de sal, no?
0: No, polsim, això sí que polsim, eh? Una mica que no quedi dit,
1: El tires així, no? Típic, que s'ha fet molt famós aquest meme, no? Així,
0: com amb el colze.
1: Jo crec que amb el colze, jo crec que aquesta imatge la tenim tots, no?
0: Que cau el colze, sí, tucu. És ben bé per fer l'Instastory. Vull dir que ja quan tens tot remenat, que et gravin ficant el sucre.
1: Vale.
0: La sal, vull dir. I tot això ja ho has de posar com en el bol, o com en la petita cassoleta, no sé com es diu, en el recipient que tu tinguis per fer.
1: O sigui, el motlle, no?
0: El motlle. Això és que no em sortia la paraula i dic, ara fotran una olla i serà desastrós això.
1: Un pastís de formatge amb una olla.
0: Per això, no em sortia la paraula, dic, ai, com es diu? Dic, aviam si ara caurà el grup Godó per culpa nostra. No. Amb un motlle.
1: Vale.
0: Que ja has de ficar, evidentment, el paper aquest de forn,
1: el vegetal.
0: El vegetal, vale, efectivament, el fiques una mica mono i a dintre tucu, tota la massa que tu tens, tota aquesta pasta que hem dit que es fa, no? I tot això ja ho fiques al forn.
1: Vale.
0: Al forn l'has d'haver preescalfat, per exemple, a 240,
1: vale,
0: i quan està calent, quan ho fiques, és sobretot això, eh? Això sí que no té ni ojímetro ni hòsties. Això ha d'anar així, sense aire. El forn sense
1: aire. Que té el ventilador.
0: El ventilador no el volem ni veure. I una mica més baix, a 220. I 45 minuts. Si tu tens el forn a 220, 45 minuts i sense aire, ja has seguit els passos que jo t'he dit, et sortirà un pastís de formatge que, bueno, seràs l'escàndol de la teva escala.
1: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Escolta'm, melmelada també després de típica...
0: No,
1: tal qual, eh?
0: No, sí, perquè saps què passa quan és bo? És a dir, la marmelada ja té massa gust. Jo vull formatge, collons. Vull dir, és bo, de debò. Tu fes-lo un dia.
1: Et proposo un repte. Fem-lo junts. M'ensenyes.
0: Bueno, va, però no sé, ara estigui allò nerviós, però fem-ho.
1: Vale, m'ensenyes tu a fer el teu pastís de formatge versionant l'Ando Jovany, et sembla bé?
0: Em sembla bé, i què gravem, un vídeo de YouTube, diguem?
1: Exacte, no, fem la recepta amb tu de YouTube, clar.
0: Vale, va, doncs va.
1: Que la gent sàpiga que anirem a casa teva a fer-ho.
0: Exacte, ara t'anava a dir, si ho fem a casa meva, perquè els teus estris no sé si funcionen. Jo no vull quedar malament per una Thermomix, que no va.
1: Vale, em sembla perfecte.
0: I escolta, i ja acabem, perquè això em sembla que ja està, eh? Però a tu, a més, se t'ajunten dues coses, no? Aquest podcast de cuina,
1: sí.
0: I després aquest gust que tu tens una mica estrany per la roba. Podem dir-ne especial, no? Especial, vull dir, una cosa molt estampada, camises molt estampades, calçotets molt estampats... Bé, tot d'aquestes coses. Total, jo que venia aquí i m'esperava el davantal famós aquest de l'estrella de Michelin, sí, que no m'has donat i estic per marxar.
1: Et dic una cosa, te'l donaré el dia que gravem el vídeo.
0: Vale.
1: Faràs la teva primera recepta amb el davantal.
0: D'acord, però jo faré la recepta amb el davantal si tu la fas amb una cosa que t'he portat, que són uns mitjons, els més horrorosos que he trobat a una botiga on venien mitjons...
1: Ostres, mitjons de patates fregides.
0: Bueno, és que també tenen el seu truco, eh?
1: Ah, ostres, que xulos. Ei, endavant, ho fem.
0: Ja està. Vale. Jo amb el davantal i tu amb els mitjons aquests tan horrorós que vaig dir...
1: Només amb els mitjons?
0: Bueno, no sé si els teus jefes et deixaran fer això, però...
1: Vale. Escolta, Murriols, moltes gràcies.
0: Amb tu per convidar-me, moltíssimes gràcies.
1: Ens veiem a casa teva, eh?
0: Fet.
1: Vinga, fins ara.
2: Va, abans de posar-nos a cuinar, fem un repàs dels ingredients. 4 ous, 400 grams de sucre, 25 grams de maicena, 500 mil·lilitres de nata líquida, 700 grams de formatge Filadèlfia i un polsim de sal. Ho teniu tot? Doncs va, ens posem a cuinar.

imatges irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

més comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exit de Clar.
1: La nit.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Nova polèmica a Girona amb els ciclistes que circulen pel barri vell. S'ha fet viral un vídeo amb els ciclistes pujant amb la bicicleta a les escales de Sant Domènec i això ha provocat molts comentaris per la falta de respecte del patrimoni urbà. L'alcalde ha anunciat un expedient per aclarir responsabilitats. Fèlix Martín.
4: A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salellas assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. I explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la policia municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri vell de Girona també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes i refusen que el barri vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu. Aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda. Per fer el fatxenda. Per fer el fatxenda. Per fer el fatxenda.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
6: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
6: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
7: De Catalunya cap al món.

0: Davant la pobresa, la injustícia, la desigualtat, no valen les paraules. El que cal fer és actuar. No donis l'esquena a qui ho necessita. Donem el millor de nosaltres.cat. Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.
1: Cada dia amb la cultura.
2: Jo, cultura.
3: Cultura.
4: Molta cultura.
3: Cultura.
2: Cultura.
3: Tenim una cita con la cultura.
5: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
4: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
6: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
1: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Estem d'una gran cançó popular catalana, la cançó del mariner. Molts cantautors, entre ells Joan Manuel Serrat, Rafael Subirachs i d'altres intèrprets la tenen gravada en disc, en versions més clàssiques o en versions potser una mica més modernitzades. Aquesta cançó ens parla de la història que avui en dia evidentment estaria prohibidíssim, d'un senyor, d'un mariner, doncs, que arriba amb la seva barca i s'emporta una donzella. La donzella va dient que, bueno, doncs, que la deixi a terra un altre cop, però ell li diu que no sap qui és ell, que ella li diu que pobreta d'ella, doncs no, és una persona pobra, que no té res, que per què se l'emporta, i ell li diu que és el fill del rei de l'Anglaterra, i llavors no en sereu marinera, que en sereu reina. Jo he fet una versió una mica més country, una mica potser més animada del que demana sempre la música popular de casa nostra.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: T'han diagnosticat un càncer o una malaltia complexa? Saps que pots demanar una segona opinió? En moments vitals necessites les millors estratègies mèdiques. A Life Melior les tindràs. Més informació a lifemelior.com o trucant al 93 85 123 85. Life Melior, la teva segona opinió.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WoW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.

0: jardineria resistents i les millors joguines per a exterior, tot al preu més baix. Descobreix ara tots els productes de jardineria a la teva botiga Action i a l'app. Action. Petits preus, grans somriures.
1: Action Figueres. El Carrefour de Vilatenim.
2: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.
3: Un moment, mireu la càmera.
4: Lluís!
3: Uau, mireu això, posa-t'hi, mama! Oh, quina passada!
4: Lluís!

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
2: Li deien boig, i segurament ho era. Però ell mateix va demanar-se públicament si tota la seva profunditat literària no devia sorgir de la malaltia del seu pensament. Els científics encara s'ho demanen. Ell en el seu dia va abocar tot el que li semblava terrorífic en una mà de contes que ens fan posar tots els pèls de punta. Es deia Edgar Allan Poe i va néixer a Boston el 19 de gener del 1809. La seva mare era d'ascendència anglesa i el pare irlandesa. El pare va abandonar la mare i ella va morir quan Edgar era molt petit, de manera que el futur escriptor es va criar amb pares adoptius. Va començar escrivint poesia i es va casar amb una cosina que només tenia 13 anys. Les desgràcies no venen mai soles i les de Pou no van ser una excepció. Va morir la seva dona i l'alcoholisme que arrossegava des dels 17 anys es va manifestar de manera sonada acompanyat d'una depressió de cavall. Per postres diuen que patia esquizofrènia. Així no és estrany que els seus contes sempre sigui tot negre i tenebrós, amb protagonistes que perden el cap, homes que s'enterren vius, vaixells fantasmes o gats emparedats.
3: El cadàver, ja molt corromput i tacat de sang coagulada, va aparèixer dempeus davant dels ulls dels espectadors. Sobre el seu cap, amb la boca vermella oberta i l'únic ull com de foc, hi havia ajupida l'horrible bèstia. La seva astúcia m'havia induït a l'assassinat i la seva veu delatadora em lliurava el botxí.
2: El gat negre és un dels relats més coneguts de Poe, però no podem deixar de citar la caiguda de la casa Usher, els crims del carrer Morgue o les garrifós El Pou i el Pèndol. Res, però, al costat del Delirium Tremens, que diuen que va matar l'autor.
1: Lletres d'or.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El govern vol fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològica que s'ha estancat en els últims 3 anys. Per fer-ho, incrementa el nombre de dinamitzadors, tècnics que donen suport, estratègia i acompanyament als productors. Bescanor, Laia Claret.
2: Conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assenyala que cal un canvi en la consciència del consumidor.
3: Volem aliments saludables, sí o no? De proximitat i de temporada, sí o no? Volem aliments que s'hi poden produir-se al costat de casa, tinguin uns circuits curts. És que és un tema de defensar els nostres interessos, de defensar el nostre país, de defensar el món rural, de defensar l'economia i l'ocupació.
2: Rafael Ramon és el president del Consell Català de Producció Agrària Ecològica.
4: Està clar que necessitem ajudes, però més que ajudes econòmiques han de ser ajudes estructurals, perquè les subvencions directes amb els productors tampoc ens agraden als productors. Vull dir, nosaltres volem viure del producte que fem i la gràcia està en que hi hagi unes normes doncs, que ens ajudin.
2: Es passa de 33 a 73 dinamitzadors a Catalunya.
5: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
6: Si busques autenticitat, Ràdio Vila-sacra. Perquè t'assessorem i t'oferim troballes que ni t'imagines.

0: A la xarxa social, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
1: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
2: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
1: Segons Lloreta, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
2: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpid i això és molt positiu. Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Someva per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
1: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
2: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües, que segurament tota l'atenció es queda en el 1% amb més seguidors, que són molts milions i milions. Això fa que si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
1: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
3: Pot ser part del canvi.

0: La teva ciutat és la teva herència. Només hi ha dos condicions. Que el soroll no ofegui la teva veu ni pertorbi el teu son. I que mantinguis el seu aire net perquè la teva ciutat sigui més habitable. Has heretat una gran terra. Cuida-la.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: El secret de l'amor. No t'has trobat mai cap veí al tren?
3: Home, veïns no, però jo gent inversemblant.
2: Sí. Home, sí, gent inversemblant, sí, però veïns
3: d'escala. No, però coneguda, també. Vull dir, sí. Gent d'aquesta. No diríem mai que aquesta persona la trobés aquí. Però mira, ja.
2: Coses sí. Que passen.
3: Qui puja avui al tren, va?
2: Doncs mira, avui puja al tren una dona que es troba amb un home al vagó i quan es veuen sembla que el món s'acabi i s'omplen de petons i es diuen coses d'aquestes de l'estil. Amor meu, no puc viure sense tu. No saps quant t'he enyorat des d'ahir, no ho resistiré ni un dia més.
3: Escolta, quanta passió, no?
2: Ai, sí, molta. I és que la parella només té els viatges amb tren que fan cada dia per anar a treballar per mantenir relacions. Oh. Són 10 minuts d'estar asseguts i dir-se coses i fer-se petons i abraçades. Més no poden fer-ho, per d'acord, home, esclar, perquè tothom els mira, tot i que ells es posen sempre en un vagó.
3: Escolta, i perquè això de trobar-se ni que sigui 10 minuts no ho fan a casa o en un altre lloc?
2: Doncs perquè són amors il·lícits, filla. Tots dos estan feliçment casats, tenen criatures i així fa 2 anys que no s'acaben de decidir. Tot i que algunes vegades sí que han quedat en un hotel en secret, però vaja, molt de tant en tant perquè els és molt difícil. El millor són aquests viatges en tren de cada dia. I mira, la vida és així, res no és perfecte i sempre es desitja el que no es té i tot és fantàstic.
3: Sí, esclar, mira, i posats a triar i millor compartir una estona de tren que res, no?
2: Sí.
3: Ja està. I sí. Ja s'acaba.
2: No, dona. Avui la dona, que es diu Carme, s'ha girat un moment i de sobte ha vist uns ulls que la miraven fixament. I quan veu de qui són els ulls, es queda garratibada perquè són de la veïna del replà.
3: Ai, doncs sí, perquè ara ja ha begut oli aquesta dona, eh?
2: Doncs sí. El que passa és que no es queda quieta i reacciona. I se'n va cap a la veïna i li diu descaradament: no és el que sembla. I la veïna li contesta: ho sento, maca, no cola. Llavors la culpable, que se sent culpable, li diu: em faràs el favor de no dir res, sisplau? I la veïna contesta: el silenci té un preu, estimada. I l'altre, mentre pensa, carrepa, li diu: molt bé, quan vols. Però la veïna no va per aquí, simplement diu: jo també em vull. I assenyala la mà en qüestió. Sí, home, per aquí no passa, diu l'altre. Doncs tu mateixa fa la veïna amb aire desmenjat.
3: Caram, doncs això sí que és un xantatge força estrany, no?
2: Sí. Però és que tu no ho saps tot. És que a la veïna l'acaba de deixar el nòvio. Tants anys fent de nòvios, a punt de casar-se, i ell la deixa per una altra. I ella portava una frustració terrible. I sobretot ara ja fa temps que no està amb homes i és d'aquestes que necessita imperiosament un home. Precisament per això la va deixar el nòvio, perquè el pobre no podia més. Cada vegada que es veien tocava posar-s'hi, i quan acabaven de posar-s'hi ella no estava cansada i en volia més i més.
3: Caram,
2: i més.
3: Caram, tu, que insaciable, quina marxa, no, aquesta dona?
2: I tanta marxa!
4: 1, 2, 3, go! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up.
3: Va, vinga, continua explicant, perquè això s'està posant molt emocionant.
2: Sí, s'està accelerant, eh? Doncs el nòvio venia de treballar i estava rebentat. I per això, ara, quan la dona ha vist això, ha tingut una enveja terrible, perquè la seva veïna en té dos, i ella cap, i ho troba una injustícia. I per això li diu el que li diu, i l'altra no sap què fer. Primer se'n torna cap al seu amant molt enfadada, però després comença a pensar i acaba dient-se que potser la cosa no és tan greu. I torna amb la veïna i li demana: i exactament què voldries? I la veïna li contesta: a veure, no res, uns quants petons d'aquests que et fa tu el tren i un parell d'hores amb intimitat i prou. Soc discreta, oi? La Carme pensa que, en fi, que realment podia ser pitjor. Mentrestant, l'home no entén res, és clar, ve a estar a l'altre cantó, i quan la Carme torna, li demana què passa. Ella li diu que la veïna li demana favors d'ella a canvi de silenci, i ell llavors s'indigna i diu que ni parlar-ne. Aleshores la Carme s'esvera molt i li diu: sisplau, sisplau, ho has de fer, sisplau, sisplau. Però l'altre que no, que no, que no. I la Carme acaba suplicant: sisplau, sisplau, sisplau, sisplau, que estan amb ella, sisplau.
3: A veure si ho entenc, perquè la cosa té un surrealisme que espanta. La Carme es baralla perquè el seu xicot se'n vagi amb un altre?
2: No, perfectament, Maite, ho has entès molt bé. La vida ja les té, aquestes coses, i al final, què passa, doncs? Que l'home acaba cedint i anant a veure la veïna que l'espera amb candeletes, i tots dos pacten un dia de tren i dues hores en la intimitat. I mira, és a prou del silenci, que em sembla que és de les coses que es cotitzen més en aquest món.
3: Sí, sí, un preu altíssim, eh? Escolta'm, jo no, vaja, crec que no, hi ha, no donarien tant per moltes altres coses, eh? Quines coses?
2: No, sí, que sí.
3: Noia, sorpreses de la vida.
2: Sorpreses del tren.
3: Compte amb els veïns que et trobis al tren.
2: Compte.
5: Aquí i amb tu. Informació, música, entreteniment.
6: La nit.
7: Hola, Joan.
8: Hola, Sílvia.
7: Què fas aquest cap de setmana?
8: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: I parlant d'emocions.
1: 15.
0: Parlem de música.

de finals dels 50, Benny King estava treballant en l'adaptació d'un tema que havien popularitzat els Staple Singers. Era una cançó titulada Stand By Me i estava inspirada en un blues espiritual d'esclaus recol·lectors de cotó.

a considerar-la com un possible single, Ben E. King la va versionar pensant que potser algun dia podria complementar un dels seus discos. I, de fet, així va ser. King va oblidar-se del tema fins que un dia el seu productor va comentar que li faltava una peça pel seu proper treball. I ell, sense pensar-s'ho dues vegades, es va seure al piano i va començar a tocar les notes d'aquella versió que temps enrere havia arranjat. La interpretació del tema va impressionar tant que fins i tot va fer que la resta de músics, que ja havien sortit de la sala de gravació, tornessin a entrar i l'acompanyessin en la seva improvisació. Una línia de baix continu i la senzilla percussió d'un triangle i d'un güiro, que és un instrument de fusta de Llatinoamèrica, van posar el so que per sempre més quedaria associat a l'Stand By Me de Benny King.

0: La gravació definitiva va quedar enllestida aquell mateix dia i llançada com un single al 1961, va arribar al capdamunt de les llistes d'èxits en un temps rècord. Des de llavors, la cançó ha estat versionada en innumerables ocasions i per diversos artistes. Però segurament la més curiosa és la que es va atrevir a fer el boxejador Cassius Clay el 1964, pocs mesos abans de convertir-se a l'islam i canviar el seu nom pel de Muhammad Ali.
1: The challenger from Louisville, Kentucky, wearing white trunks with red stripes, weighing 210.5 pounds, Cassius Clay.
0: Tenia 22 anys i acabava de guanyar el campionat mundial de pesos pesants, destronant, contra tot pronòstic, el seu compatriota Sonny Liston.
2: And Cassius Clay has won after 6 rounds, and there's the champion, the ex-champion.
0: Des que el 1960 va guanyar la medalla d'or en la categoria de pesos semipesants dels Jocs Olímpics de Roma, Ali va destacar sempre pel seu estil poc convencional, els seus excel·lents resultats i la seva incansable autopromoció. Popularment se'l coneixia com a Louisville Lip, el llavi de Louisville, per la seva afició a escriure versets satírics sobre els seus contrincants i de lloança cap a si mateix.
3: This is the legend of Cassius Clay, the most beautiful fighter in the world today. He talks a great deal and brags indeedy of a muscular punch that's incredibly speedy.
0: Aquesta vena lírica va fer que el 1963 Columbia Records li proposés enregistrar un àlbum recitant amb música de fons algunes de les seves composicions. Titulat sense cap mena de modèstia I am the greatest, sóc el més gran, el disc va incloure també una gravació cantada pel mateix Ali de Stand By Me.

El boxejador havia comentat en més d'una ocasió que aquesta era una de les seves cançons preferides i que li feia molta il·lusió fer-ne la seva pròpia versió. La faceta musical de Muhammad Ali va tenir un èxit discret, però dalt del ring va continuar acumulant títols fins al 1981, data en què un diagnòstic de Parkinson prematur va posar fi a la carrera esportiva de qui per molts ha estat el més gran boxejador de la història.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Tanca els ulls.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: És la
6: nostra. A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
7: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
6: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
8: Tasta'l. L'Empordà es tasta.

0: Digue'm.
1: Aquesta setmana m'agradaria destacar que és la festa major de Sant Feliu de Buixalleu, del meu poble.
0: I?
1: És a dir, per tant, el meu poble és un poble molt... La comissió de festa som dos, perquè te'n facis una miqueta una idea de com és la festa major. Per tant, m'agradaria fer un homenatge des d'aquí, a partir de la festa major de Sant Feliu de Buixalleu, a tots aquells pobles petits de comissions de festes tan petites, aquelles comissions de festes que... Bueno, clar, jo dic que són dos, però que hi ha pobles que gairebé ho organitza un de sol.
0: Sí.
1: És a dir, això ens hauria de fer, obrir una miqueta aquests que diuen frenyals de casa, sí. I totes aquestes
0: obrir
1: punyetes.
0: Obrir una miqueta,
1: per tant,
0: no? Veure una...
1: Exactament.
0: Tenir una visió una mica més perifèrica, més, no?, oberta.
1: Correcte. Festa major d'aquests pobles petits, com a la Sant Feliu de Buixalleu, el Vall del Fanalet, és aquell ball típic del Fanalet, el Vall de...
0: I tant.
1: El Vall de Rams. Teniu el Ball de Rams, aquell ball... Sí? Va, Elisabet, oh. Un Ball de Rams aquí o què? T'atreveixes o no? Vinga, va. Un, dos, tres, va, som-hi.
0: No, però som-hi.
1: No em trepitgis! Elisabet! Va, vinga, ara cap aquí.
0: Cap a la dreta.
1: Ara.
0: Jo et porto,
1: El Vall de l'Escombra.
0: No, jo tallo el bacallà.
1: Això sí que és veritat. Home, tu ets un bon bacallà, eh? Tot s'ha de dir, també.
0: Bé, sí, i tu també un bon...
1: A veure...
0: Interfon.
1: Josep Manuel.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Bona festa major, Josep Manuel.
2: Moltes gràcies.
1: Tu, què és això de la truitada gegant que feu per la festa major aquest divendres?
2: Sí, la truitada gegant serà una truita...
1: Gegant, sí, s'entén.
2: Molt gegant, però molt, i entrarà sobre 600 quilos de patates.
1: 600 quilos de patates?
2: Sí, sí, uns 800 ous.
1: 800 ous?
2: I són truites de més de 2 metres quadrats.
0: D'on ens tret tant aviram, tanta lloca? Per tants ous?
2: Són una gent que venen de València.
1: No la feu vosaltres. Ve gent de València.
2: No, servirem el beure.
0: I el més bo que ens has de dir, com ho feu per girar aquesta truita?
1: Ah, perquè això és que la gireu en l'aire i li foteu el cap d'algú, el mateu, eh?
2: Aquest és el truc que...
1: Podeu matar algú girant aquesta truita, Josep Manuel?
0: O pot cobrir tot un poliesportiu.
1: Fa 2 metres quadrats, ha dit, eh?
2: Sí, 2 metres quadrats, mínim fa.
1: I això és gratis per la gent que ve?
2: És totalment gratis.
1: Ah, així es vindré.
2: Totalment gratis.
0: Sí, sí.
1: Vale, i una mica de ceba no n'hi ha, no? No.
2: Una miqueteta només.
1: Bueno, vinga, que vagi bé la truitada. Merci, Josep Manuel.
0: Bon profit.
1: Salut, bona festa major.
0: Salut. I alguna final?
1: A mi em crida l'atenció també això que fan de les pavordes.
0: Els pavordes i les pavordeses.
1: Això a Vilanova i la Geltrú.
0: Sí.
1: A veure, la pavordesa hi és per aquí, el Carme Gatell?
3: Sí, hola.
1: Hola, Carme, pavordesa.
3: Hola.
1: Què tal?
0: Hola, bona festa major. Com estem?
1: Vostè és la pavordesa, que sí?
3: Que no et sento.
1: Dic, vostè és la pavordesa major.
3: Bueno, major no ho sé.
1: No, home, no.
3: Hi ha més grans que jo,
1: A veure, això de les pavordes, de què va això? Els pavordes i tot això, a veure.
3: Això dels pavordes,
1: breu,
3: quan ho dius...
0: Molt llarg,
3: quan ho dius et miren raro, perquè hi ha gent que no sap el que vol dir pavordes,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sembla que insultis algú. Jo sóc un pavorde, sí.
3: Sí, ja m'ho diuen a vegades. Ets una...
1: Borde,
3: m'ho diuen.
1: Ja. Ah, és borde, també està bé això. Sí.
3: I tant. No, però això és un nom molt antic i se'ls diu els que organitzen el tema de la festa major. Festa major o altres coses, esdeveniments, això és un nom molt antic de fa no sé quants mils anys.
1: I feu la felicitació de les neus i tot això, no?
3: Sí, i llavors ens organitzem durant tot l'any, estem preparant tota la festa major i aquí el dia gran és el 5 d'agost, aquí a Vilanova, que és la Mare Déu de les Neus.
1: Exacte, sí, que la Mare Déu de les Neus no quadra gaire, però bueno, en fi, cada poble té les seves manies. No,
0: a les
1: 8
0: ja és fosc, per això, no?
1: Exacte.
0: A les 9. Una abraçada ben forta, gràcies per atendre'ns.
1: Bona festa major, he vist que...

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
6: Ole!
5: Oh!
7: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: L'ou és un dels aliments més beneficiosos per la salut i més versàtils a la cuina. No obstant això, cal tenir especial cura amb la seva manipulació, perquè poden contenir bacteris coneguts com a salmonella, que poden causar intoxicació alimentària. Un dels errors més comuns és trencar la closca de l'ou al plat o a la paella. La raó per la qual aquest gest és tan perillós és molt senzilla d'explicar. El bacteri salmonella pot ser present a la closca, de manera que en trencar la closca al plat o a la paella podria contaminar-los. Tampoc és una bona idea fer servir la closca de l'ou per separar la clara del rovell. La salmonella és un bacteri que pot causar intoxicació alimentària a petits i grans. Els símptomes més comuns són nàusees, vòmits, diarrea, febre i mal de cap. A la majoria dels casos, les persones es recuperen de la infecció per salmonella passats uns dies sense complicacions.
1: 100% Empordà.

0: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Només vull Miele. Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Avui us parlarem del llibre d'en Quimet i la Martina. L'autora es diu Anna Ubiols i l'il·lustrador és en Subi. El Subi va venir a fer l'activitat dels viatges de la Sisa. Nens i nenes vam llegir el conte i després ens vam haver d'inventar finals diferents. El llibre parla d'un ratolí de bosc que es diu Quimet. En Quimet fa un viatge a la sabana. A la sabana troba l'amor de la seva vida, la Martina. És una girafa molt bonica. És un conte d'amor. Com que volem que us llegiu el llibre, us explicarem alguns finals diferents que ens hem inventat. Sense voler, la Martina trepitja en Quimet, es perdonen i es fan amics. Un altre final és: en Quimet es posa trist perquè la Martina s'ha enamorat d'una altra girafa. Un altre final és:

0: És? La Martina li diu al Quimet que no està enamorat d'ell i el Quimet s'ha desmaiat. En Zubi ha dibuixat aquests finals amb dibuixos molt grans. Moltes gràcies.
1: Esperem que us llegiu el llibre.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de la Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
3: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
1: No ens escolta ningú.

creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: Bon dia. Mira, hi veia una vinyeta pel Facebook que es veia doncs uns avis fent d'allò de manobres al carrer i joves allà a les tanques observant, és a dir, allò que sempre s'havia fet, que eren els avis els que anaven a mirar les obres, doncs es veia al contrari. Està la cosa que no vegis, no? Vinga, doncs no m'enrotllo més.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.

0: Amb el mestre d'en Ferran Soler?
1: Sí, el mateix.
0: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
2: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.

0: je veure que vos ve.
1: Tranquil·la, si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
2: D'acord, quins plans?
1: Pinta i arregla el jardí.
2: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els bricoplanes de l'Heroi Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar, millorar.

0: una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: On les cançons lliguen amb la història.

0: Salut Humor!
1: Joana Raspall, la gota d'aigua, pot transformar la roca acariciant-la. Netejant la casa amb productes suaus per al medi ambient, reutilitzant l'aigua de rentar verdures per regar, l'aigua d'esperar de l'escalfor per fregar el terra, utilitzant l'aigua de pluja per regar les plantes, escombrant abans de fregar el terra, així evitarem que la pols de casa molt carregada de metalls pesants acabi a les aigües, optimitzant l'ús de la rentadora, carregant-la totalment, aprofitant les mesures estalviadores que tinguem a casa, com la cisterna de doble botó, instal·lant airejadors de cabal a les aixetes o no llençant pintures, olis o restes de productes químics per l'aigüera o pel lavabo.

0: 107 de la FM.
1: De tota la vida.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Miras.
2: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com per exemple la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
3: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
2: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
4: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
2: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
5: En el meu cas no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
2: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
6: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

Ai, quines ganes de fer vida normal. Vida normal, però justa. Sense discriminacions. I no tenir por. Un moment. He dit que volia fer vida normal? I la vull ara.

Una curiositat interessant sobre la costura és la invenció de la màquina de cosir, un invent que va revolucionar completament la manera de confeccionar roba i va marcar l'inici de la producció tèxtil moderna. Abans de la seva invenció, tota la roba es cosia a mà, un procés molt lent i laboriós. La primera màquina de cosir funcional va ser patentada per Barthélemy Thimonnier a l'any 1830 a França. Curiosament, després de presentar la seva màquina, un grup d'artesans va destruir el seu taller per por que el nou invent els hi prengués la feina. Una altra figura clau va ser la de Merritt Singer, que no va inventar la màquina de cosir, però sí que la va millorar i la va fer accessible per a l'ús domèstic, creant un model de màquina que s'assemblaria molt a les que coneixem avui. La marca Singer encara és coneguda arreu del món. Gràcies a aquest invent, la costura va deixar de ser exclusivament manual, cosa que va reduir dràsticament el temps necessari per fer peces de roba i va fer possible la confecció en massa.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.

0: viatge en el temps.
1: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
2: Em trobo més bé, em trobo més bé.
0: Et saps l'acudit del iogurt? No, és natural.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Cada hora de feina es produeixen més de 90 accidents laborals.
5: Hauríem d'haver posat totes les proteccions a la màquina. És culpa...
6: Ningú pensava que això pogués passar.
5: I ara és massa tard. És massa tard.
7: S'hauria pogut evitar.
4: Els accidents laborals es prevenen o es lamenten. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: La Cambra de la Propietat de Girona analitza l'evolució del sector del lloguer trimestralment a la capital, Figueres, Olot i la zona de la costa, que inclou Palamós, Calonja, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En l'informe de l'últim trimestre del 2025 s'hi ha detectat que la ciutat de Girona continua concentrant la màxima atenció del mercat de lloguer a les comarques gironines. A Gombrèn hi ha hagut un cap de setmana temàtic centrat en la geografia sagrada dels santuaris marians, com és el cas de Montgrony. Una experiència immersiva que ha inclòs un pelegrinatge des de Gombrèn, conferències, tallers, cants i danses. La Ciutadella de Roses disposa des d'ara d'una nova guia de visita que permet descobrir i comprendre els més de 2.400 anys d'història d'aquest espai patrimonial únic, combinant informació històrica, recursos visuals i continguts digitals interactius. El Fem Jazz de Banyoles ha acabat la 32a edició amb molt bona resposta del públic. El festival ha reunit 16 propostes musicals de jazz i músiques negres en diferents espais de la ciutat, tot i la pluja del dissabte. L'organització destaca la consolidació del certamen i la confiança del públic en la qualitat de la programació. L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa el programa 6-7 en Sport, una prova pilot que vol acostar la pràctica esportiva als joves dels diferents barris del municipi i fomentar la igualtat d'accés a l'activitat física. La iniciativa està impulsada pel Departament d'Esports amb el suport del Consell Esportiu de la Selva i s'adreça a nois i noies d'entre 12 i 16 anys. L'hoquei Olot empata davant el Girona Club Hoquei en el darrer partit del curs a la Josep Jou. Pau Flores va disputar el seu últim partit abans de penjar els patins i tancar una trajectòria gairebé íntegra jugant al club olotí. En matèria esportiva, el Girona va anar pràcticament tot el duel per davant del marcador i els garrotxins van ser capaços de remuntar-ho, però van acabar encaixant l'empat a la recta final. El Palamós Club Futbol venç per 1-0 al Parets Club Futbol i continua segon després d'un partit molt trabat al municipal. Un gol en pròpia porteria abans del descans ha decidit el duel. Els palamosins buscaran assegurar el play-off al camp de l'Argentona.
2: És l'hora del pati.

0: secret de l'amor. Rafel, 67 anys. Teresa, 65 anys. 40 anys casats.
1: Eren veïns, tots dos. Vivíem un enfrente de l'altre al mateix carrer, al carrer Carme. Llavors pues, ja es coneixíem de veure'ns, no? Hola, hola, adiós, adiós. I bueno, hasta que un dia pues vam decidir, jo vaig decidir abordar-la, anem a dir-ho així, i es començar a sortir.
2: Feia anys que eren veïns, però que jo mai no m'havia fitxat amb ell. Bueno, veia un noi i ja està, res més, com hi havia diversos al carrer, perquè vivíem enfrente del carrer, vull dir, el 59 i el 56, però no m'havia fitxat mai com de dir, oh, aquest noi m'agrada, no. Al contrari, quan jo tenia 15 anys, vivíem en Freta, i ell, mira, tu saps l'Upper Bogart que portava aquell sombrero i la gabardina, i se posava d'una punta a l'altra, passejava cap aquí, cap allà, cap aquí, cap aquí, allà. I una amiga meva em deia, ja se me cridava, tiri, tiri, corre, corre, que ja està aquí el del passeillo. Li deia mal del passeillo.
1: Ella no va ser el primer amor meu, cuidado. Si hem de ser sincers o hem de dir tot. Ara, jo no sé si jo vaig ser el primer amor d'ella, suposo que sí, el primer amor en sèrio.
2: No, perquè jo vaig festejar un any amb un noi, tenia jo 18 i als 19 es vam enfadar un any, i ja, pues, bueno, jo, llavors pues, teníem la colla, no eren nòvios ni res, era una colla, i ja està.
1: Va ser de cop. Jo li vaig demanar un dia per sortir. Tinc que dir que em va donar tres plantons, o sigui que no, jo li vaig demanar per sortir un cop, em va dir que sí, però després no va vindre, en fi, em va donar tres plantons. Però ja, al definitiu, pues, vam anar al cine, precisament, i sí, a la sortida del cine, a principi d'agost, aproximadament, 27 d'agost era, aproximadament. I llavors pues, vam sortir i l'endemà jo la vaig anar a buscar la feina, vaig acompanyar a casa i llavors li vaig demanar per començar a festejar.
2: Sí, a la tarda, jo sempre no sortia mai de nit jo, no acostumava mai sortir de nit.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
4: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
3: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
4: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: des de l'Alt Empordà al món. Avui, Vilafant.
1: A dintre el Palau del Vent, que tots els neguits enceta, Vilafant és vila feta o vila de quart creixent? Encara queda el llevat de tosques rajoleries, masos gòtics, pairalies que honoren el seu passat. Gairebé sense records que n'avivin la memòria, s'alça Palol sa Valdòria, a dintre un cercle de morts. Capella i castell vençuts, muralles enderrocades, només pastors i ramades serven velles plenituds. Palol, immers en la nit, que obre els ulls de les estrelles, és amb música d'ovelles que va quedant condormit. Vilafant, en quart creixent, entre xiprers i oliveres, és el portal de Figueres obert per les mans del vent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Creix el consum i la creació de continguts en català a les xarxes socials, segons l'informe del sector que ha fet la plataforma Accent Obert i la fàbrica de creació digital La Fera. Segons aquest estudi, les visualitzacions augmenten més d'un 70% en un any i els nous continguts creixen més d'un 30%. Marc Ruiz.
2: La plataforma des d'on es generen la majoria de continguts és Instagram, més que no pas TikTok, que també creix, però s'alimenta del contingut generat per Instagram. I moltes de les publicacions se les troben els usuaris suggerides per la plataforma, perquè és un contingut que genera interès. Des d'Accent Obert, Albert Lloret assegura que el gran creixement del sector indica que és una indústria que es troba als inicis i ara per ara no té sostre.
3: Estem en una fase superinicial de creixement d'aquest ecosistema de creadors digitals i no hem trobat el sostre. El 2024 era molt alt, el 2025 creix moltíssim i els primers mesos del 2026 segueix creixent molt.
2: Segons Lloret, les dades també indiquen que qualsevol inversió en contingut en català a les xarxes té un retorn immediat.
3: Són diners ben invertits i, per tant, si l'administració inverteix diners en el català digital, veu resultats ràpids i això és molt positiu. Es nota aquí que ja comença a haver-hi projectes, per exemple, el de Someva per una banda, les beques Propulsió, els Premis Crit. Jo no crec que hi hagi gaires llengües al món que tinguin tots aquests impulsos tan bèsties i el que estem descobrint és que donen fruit.
2: La majoria de les visualitzacions, un 75%, les tenen creadors de mida mitjana amb uns 20.000 seguidors. Això nega el tòpic que si vols arribar a més gent has de canviar de llengua. Més aviat, al contrari.
3: Això és molt diferent al que veiem en altres llengües que segurament tota l'atenció es queda en el 1% amb més seguidors, que són molts milions i milions. Això fa que si tu et poses a fer un contingut en català, és més probable que tinguis atenció, interès i potser el puguis mantenir durant més temps.
2: Tot i aquestes bones dades, el 87% del contingut en català està generat a Catalunya, mentre que al País Valencià només es crea un 8% del contingut en aquesta llengua. A les Illes Balears menys d'un 3% i Andorra no arriba a l'1%.
4: Tu pots ser part del canvi.
5: Volem saber com et lleves.
6: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
6: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
7: Aquesta és la diferència.
9: Oh.
10: Ole.
9: Oh.
10: Ole.
9: Oh.

0: Puzza Radio Villa Sacra, la emisora líder a casa de Empatufet.
1: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vilasacra i que em deixin tranquil.

0: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
1: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Motius per triar agricultura ecològica.
5: Pel sabor i la qualitat, per la protecció del medi ambient, per una alimentació saludable, per la sostenibilitat.
4: Tria aliments de producció agrària ecològica i comprova sempre que tenen el segell distintiu que els garanteix. Tens motius.
5: Agricultura ecològica. Salut per tu i el teu entorn.
4: És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
6: Torna a connectar amb la vida.

0: tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.
1: Recull de notícies destacades de les comarques gironines.
2: La Cambra de la Propietat de Girona analitza l'evolució del sector del lloguer trimestralment a la capital, Figueres, Olot i la zona de la costa, que inclou Palamós, Calonge, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En l'informe de l'últim trimestre del 2025 s'hi ha detectat que la ciutat de Girona continua concentrant la màxima atenció del mercat de lloguer a les comarques gironines. A Gombrèn hi ha hagut un cap de setmana temàtic centrat en la geografia sagrada dels santuaris marians, com és el cas de Montgrony. Una experiència immersiva que ha inclòs un pelegrinatge des de Gombrèn, conferències, tallers, cants i danses. La Ciutadella de Roses disposa des d'ara d'una nova guia de visita que permet descobrir i comprendre els més de 2.400 anys d'història d'aquest espai patrimonial únic, combinant informació històrica, recursos visuals i continguts digitals interactius. El Fem Jazz de Banyoles ha acabat la 32a edició amb molt bona resposta del públic. El festival ha reunit 16 propostes musicals de jazz i músiques negres en diferents espais de la ciutat, tot i la pluja del dissabte. L'organització destaca la consolidació del certamen i la confiança del públic en la qualitat de la programació. L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa el programa 6-7 en Sport, una prova pilot que vol acostar la pràctica esportiva als joves dels diferents barris del municipi i fomentar la igualtat d'accés a l'activitat física. La iniciativa està impulsada pel Departament d'Esports amb el suport del Consell Esportiu de la Selva i s'adreça a nois i noies d'entre 12 i 16 anys. L'hoquei Olot empata davant el Girona Club Hoquei en el darrer partit del curs a la Josep Jou. Pau Flores va disputar el seu últim partit abans de penjar els patins i tancar una trajectòria gairebé íntegra jugant al Club Olotí. En matèria esportiva, el Girona va anar pràcticament tot el duel per davant del marcador i els garrotxins van ser capaços de remuntar-ho, però van acabar encaixant l'empat a la recta final. El Palamós Club Futbol venç per 1-0 al Parets Club Futbol i continua segon després d'un partit molt trabat al municipal. Un gol en pròpia porteria abans del descans ha decidit el duel. Els palamosins buscaran assegurar el play-off al camp de l'Argentona.

0: de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: Hi ha qui cerca audiència a base de notícies contínues i propaganda. Hi ha qui ho fa sense deixar d'emetre música i

Carns Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià, de dilluns a dissabte fins les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així.
1: Yes!
0: Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música. Conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
2: I parlant d'emocions.
3: 12.
4: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: missatge, a nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, ha estat una sorpresa i ens ho passarem bomba, de veritat. Bueno, pues lo primer de tot, que us he trobat a faltar, com penso que tothom, no? I ja està, és una abraçada molt forta.
3: T'he trobat a faltar molt, no t'ho pots imaginar. Tot va molt bé, molt. Una abraçada també per vostè, perquè estic molt agraïda de sentir-los i la companyia que em fa. Un petó.
4: Molt de gust de tornar-te a retrobar, eh? Bueno.
3: Hola, que bé, quina il·lusió. Bueno, saludo a tothom, eh? A tothom. M'encanta, m'encanta que estiguem aquí. Que bé, que bé, que bé. Bueno, que ens veu molta companyia, eh? Aquí estamos, eh? Vull dir que ànim, eh? Ànim. Bueno.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. Al 107 a l'FM, ara i sempre, la teva veu.
5: Això és la caixa de sorpreses. Vam!

0: més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon i no us farà mal.
1: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: Hola, molt bon dia. M'agrada molt sentir la ràdio. Molt, molt, molt, molt. Entre mig de tantes tonteries i tantes coses i tantes coses, ens ve una cosa d'aquestes, doncs és una gran alegria. És que sembla que és el que falta a moltes persones.
4: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Hola a tots, som l'Hugo, la Laia, en Jofre, la Júlia, en Joan i en Dylan. Continuem amb la història de la música i l'etapa del romanticisme, que va ser més o menys durant el segle XIX i el començament del segle XX. Com bé podeu apreciar pel nom, les obres del romanticisme són dolces i ens fan sentir moltes emocions. El piano és l'instrument favorit dels compositors d'aquesta època.

El primer fragment de música clàssica que sentirem és del pianista i compositor Chopin. Aquest va compondre molts nocturns, és a dir, unes músiques relaxades i boniques per la nit. A veure què us fa sentir una de les seves obres. Està interpretada per Chaimovic.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Cada dia es posen 21 sancions de mitjana a camions a l'AP7 que avancen en trams prohibits i 4 al dia per circular en horari prohibit. Són dades del primer trimestre de l'any del Servei Català de Trànsit. L'augment en la detecció de les infraccions ha estat possible gràcies a la instal·lació de càmeres que utilitzen la intel·ligència artificial. Girona, Núria Peraire.
4: L'any passat es van començar a utilitzar dues càmeres amb intel·ligència artificial a l'AP7 per detectar avançaments prohibits de camions. Això va permetre detectar-ne molts i multiplicar per més de 100 les sancions. Es va passar de les 22 en el primer trimestre del 2024 a unes 3.000 al 2025. Aquest 2026, en el mateix període, han baixat fins a unes gairebé 2.000, una xifra que suposa 21 sancions al dia. El subdirector de gestió del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, considera que es va notar l'efecte de les penalitzacions.
5: Comencen, diguem-ne, a portar-se millor, no? a fer cas en aquell tram i, per tant, veiem aquest ascens de les infraccions.
4: A més, aquesta Setmana Santa es va fer una feina intensiva per part dels Mossos d'Esquadra per detectar un altre tipus d'infracció que cometen els camions, circular per la P7 durant franges horàries en què ho tenen prohibit. Això ha fet que aquest primer trimestre del 2026 les sancions hagin estat unes 300 més que en el mateix període de l'any passat.
5: Un camió podria provocar, no?, un accident més greu i també més difícil de resoldre. I per això, doncs, per seguretat i garantir la mobilitat i la fluïdesa del trànsit, és per els principals motius pels quals fem aquestes restriccions.
4: La P7 és l'autopista que concentra més pas de camions a Catalunya, uns 25.000 al dia.
1: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Després de publicar la meva botiga en línia d'articles esportius amb Hostinger, el meu negoci va créixer d'un dia per l'altre.
3: Fes la realitat amb el creador de llocs web de Hostinger. Explica què necessites i l'IA crearà la teva botiga en línia en minuts. Ven tot el que vulguis i queda't amb tots els beneficis. No cobrem comissions. Visita hostinger.es i aconsegueix tot el que necessites per créixer en línia.

0: l'arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de març del 2024.
1: Predicció catastròfica de les conseqüències del canvi climàtic a Europa, l'Agència Europea de Medi Ambient alerta que ens hem de preparar per inundacions i per onades de calor mortals i per pèrdues econòmiques d'un bilió amb B d'euros anuals. Tenint en compte que Europa és el continent que s'escalfa més de pressa, els pronòstics més pessimistes per finals d'aquest segle XXI de l'agència preveuen que hi pot haver centenars de milers de morts per les onades de calor i especialment al litoral per les inundacions. El canvi climàtic afectarà la salut de les persones i els animals, malmetrà els conreus, la producció i les infraestructures. L'agència alerta que el perill es multiplicarà si els dirigents dels països de la Unió Europea no aborden els nous reptes i preparen la societat. Parla de millorar la cobertura de les assegurances, de redissenyar les infraestructures i protegir per llei els treballadors que fan feina a l'aire lliure.
2: No serà que no fa temps que estem sentint parlar d'aquest tema del clima, del canvi climàtic, de lo que ens espera, de lo que ve. No serà que no fa temps que estem veient els resultats que està produint la mà de l'home en el món actual. I tot i això, els dirigents de les grans potències encara enfrontats a continuar sent el líder dels líders. Ai, Déu meu, no sé. Potser és que estic equivocat, segurament que estic equivocat. No sé què en penses tu. Estic equivocat o com veus tota aquesta història? Pensa.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben. Pareu bé l'orella.
4: Això és la caixa de sorpreses.
2: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
5: Totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
6: Porta'm firma. Amb segell.
7: I gratis, gratis.
8: Un viatge en el temps.
9: Sardanes a la vostra ràdio local.
10: A Ràdio Vila-sacra, dissabtes i diumenges a les 6 del matí. A més, també diumenges de 10 a 12.
9: 4 hores dedicades a les sardanes cada setmana. Ningú et dona tant.

0: I parlant d'emocions.
1: 4.
2: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: I parlant d'emocions...
3: 96.
4: Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'executiu de Salvador Illa, en col·laboració amb els bombers i d'altres experts, ja ha dissenyat 14 eixos de confinament d'incendis. Es tracta d'espais ubicats entre els principals massissos catalans que poden ser clau per evitar que el foc salti d'un massís a un altre. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura.
2: 14 eixos de confinament, llavors a cada lloc, doncs els experts diuen quines actuacions s'han de fer en base a la vegetació per evitar aquests grans incendis, per tal de reduir al màxim doncs el risc aquest de transmissió d'incendis d'un massís a un altre.
1: En total, aquests 14 eixos de confinament afecten més de 220.000 hectàrees. Uns treballs els necessaris per crear aquests espais oberts i sense massa forestal que comportaran anys de feina. El govern, però, ja ha definit 5 trams prioritaris on s'han començat a realitzar aquestes tasques.
2: 5 trams de prioritaris: Igualada, Martorell, d'acord, Santa Coloma, Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Salrà, Argentona, La Roca i Rasquera, Perelló.
1: A més, un dels objectius que persegueix el govern és que en aquestes zones on s'ha de retirar massa forestal s'hi instal·lin, per exemple, plaques fotovoltaiques. Una estratègia forestal que combina prevenció, extinció i transició ecològica.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Desperta.
1: Aquesta és l'hora feliç.
2: Hora, hora, hora. Ai, ai, biri, biri, bim, bom. Ai, ai, biri, biri, bim, bom. Biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, biri, bom.
3: No et confonguis. Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Va, talla el rotllo.
5: Bon dia.
6: Bon dia. Bon dia. Salvador Dalí pinta'm un somni.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: A jugar!
9: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.
10: Avui

Felicitats. Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades, colors, flors que expliquen històries, detalls, instants irrepetibles, passejades, moments de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Amb alegria, amb pau, amb cordialitat, amb bon ambient, amb bon rotllo, amb xocolata, amb xurros, amb malindros, amb carquinyolis, amb cruzanets, amb encimadetes, amb magdalenes. Tenim de tot aquí preparadet en aquest matí tan nostre, tan a l'empordanès, per gaudir d'això, d'allò i del que calgui.
4: Si tu
3: vols passar un matí, unes primeres hores del matí, d'una manera desenfadada, d'una manera, doncs mira, nostra, allò de dir, mira, vaig a veure aquests que fan aquí, i vols, tens aquí la teva cadireta, neta i polida. Jo m'he posat el davantalet, que ja sabeu que el meu davantalet, que també el netejo cada setmana per vosaltres, què posa davant el vostre servidor incondicional. Aquest sóc jo, aquest. Podeu anar agafant el lloc, podeu anar ja servint tranquil·lament el vostre xocolat amb xuc. També tenim cafè. Si tu dius, és que jo... Tenim cafè, tenim cacaulat, tenim aigua de borrajes. Tenim les borrajes sense l'aigua, també. Vichy català tenim aquí també, si podeu... És que ho tenim tot, ho tenim tot. Tu sintonitzes en el 107. Ja notes com diria aquell...
5: En aquest programa, amics, res és veritat ni res és mentida. Tot és segons el mirall pel que es mira.
6: Que vagi fent xup, xup, xup, xup.
7: Jo, xocolata amb xurros.

0: aplicada a la televisió, telefonia fixa, telefonia mòbil, imatges per telèfon, internet, ADSL. Te n'adones de l'evolució vertiginosa del món de la telefonia? És increïble.
1: Sí, però com a consumidors hi ha qüestions relacionades amb la telefonia amb les que cal estar molt alerta. Estafes a través del telèfon mòbil, cobrament de més temps del que dediques a les trucades, problemes d'instal·lació de l'ADSL i problemes també amb connexió a la xarxa.
2: Enric Aloy, director de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat.
3: Una de les denúncies que és més reiterada és quan un usuari es vol donar de baixa d'una companyia i la companyia sistemàticament li nega el fet de la possibilitat de donar-se de baixa. Això succeeix, per exemple, quan una persona vol canviar de companyia o simplement vol deixar de tenir un servei concret i aleshores, un cop ho ha sol·licitat pels canals que posa la companyia a disposició de l'usuari de serveis d'atenció telefònica al client, doncs veu com, malgrat que se li accepta la baixa, se li continuen arribant els rebuts. Això provoca moltes vegades que l'usuari deixi de pagar aquests rebuts i finalment acabi amb una llista

d'atenció, que són els serveis d'atenció telefònica al client. Altres tipus de problemes són deficiències en el servei de telefonia, a vegades doncs, són talls de línia sense que la companyia respongui amb la indemnització que li correspon. I després, d'altra banda, també tenim queixes per publicitats enganyoses.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ei,
2: records del meu marit, que m'està dient que et doni records, i records meus, una abraçada molt forta.
3: A veure...
4: Hola, nano.
3: Hola, bon dia.
4: Ja està dit.
3: T'ha de sentir la teva veu, eh? De veure't tal l'animat que estàs.
4: Ja està dit. Vale.
3: Me n'alegro de sentir-te. Jo això sí, sempre ho he tingut molt clar. Ara, clar, sóc jo.
4: Ah.
3: Saps que m'explico?
4: Sí, sí.
3: Això sí que és bo.
5: Ja.
2: Mira, que jo ja us ho dic, que vosaltres no ho creieu, eh?
3: A més, ens trobo que és molt positiu.
1: Això què és?
6: És...
7: El que no hi ha.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Oi, jote.
11: Sabies que el 2050 una de cada quatre persones tindrà problemes de pèrdua auditiva? Estudia el grau en Audiologia General de la UBIC, UCC, i sigues l'audiòleg que les ajudarà a sentir-hi més i millor. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/cadem.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: En el 107 de la FM...
3: Apunta bé.
4: La música de la teva vida.

0: informació, música, entreteniment.
1: Petits contes que expliquen petits gestos. La revolució dels petits gestos ha començat.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.

0: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat, sense protagonistes, ni cap divinitat.
1: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
2: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall.
3: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
4: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
2: La Ruscalleda, amb la cullera. Amb la ploma, amb el monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
5: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
6: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
7: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
8: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
9: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
10: Si fem les coses com nosaltres sabem i hi ha res impossible, què no aconseguirem?
0: I el que facin els altres tant se val. La feina ben feta ni té fronteres ni té rival.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com entrar-hi?
1: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
0: Amb certification.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
2: Psst, molt bé, no?
3: Empúria Brava, quan passis per davant...
4: Mira, para,
3: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
5: Carta, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
3: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't-hi a l'hora que vulguis.
6: Els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'àrea ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
7: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Generalitat de Catalunya.
1: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
2: I parlant d'emocions,
3: 59.
2: Mare meva.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia. Una bona traca de tempestes, les que van descarregar ja molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà. Pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i, com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar. També blancs als cims del Pirineu, on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat. Els núvols no s'acaben de desfer i, de fet, al llarg d'aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany, el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà, i amb un ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu i esclat.
7: I parlant d'emocions,
8: 40.
9: Anem a temes d'Ixmir.
10: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Es todo un misterio. Pero Radio Vila Sacra llega más allá de las estrellas. Bienvenidos a Nave del Misterio.
1: ¿Et sona la marca Branding Plan?
2: Té alguna cosa a veure amb la ràdio i els negocis, no?
1: Sí, per aquí va. Els negocis, les empreses... Però és més que això. És una subscripció que pot sumar a la teva estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu que tens un negoci, l'hauries de conèixer. No hi perds res. Porten molts anys ajudant a pimes de tot l'estat a créixer.
2: I per apuntar-se?
1: Molt fàcil. Entra al web serempresarios.com. Busca Girona. És gratuït, ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci.
3: Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Tu saps triar el camí. El de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
5: Xavier.

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: flors. Flors que expliquen històries. Detalls, instants irrepetibles. Passejades, moments de calma, creativitat. Música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest mes d'abril ha estat el més càlid de la història a la península Ibèrica i pràcticament a tot el sud-oest del continent europeu. Segons el Servei sobre el Canvi Climàtic Copernicus, aquesta situació contrasta amb la part oriental del continent, on les temperatures registrades van ser inferiors. Pel que fa a la temperatura dels oceans extrapolars, la mitjana va assolir els 21 graus, la segona més alta registrada un mes d'abril. Copernicus recorda que hi ha previsions que els pròxims mesos es desenvolupi el fenomen del Niño i això pot fer disparar aquest any les temperatures al planeta. L'últim Niño es va registrar el 2024, quan la superfície del mar va assolir la temperatura més alta registrada mai, un mes d'abril.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una bona traca de tempestes, les que van descarregar ja molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà. Pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i, com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar. També blancs als cims del Pirineu, on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat. Els núvols no s'acaben de desfer i, de fet, al llarg d'aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany, el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà, i amb bon ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa?
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bonpreu i Esclat. Dip, dip.
7: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
8: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
7: Distrae.
9: És molt important fer-ne difusió.
7: I enganxa.
10: És que, però on s'ha vist? És que, bueno...

0: ets i en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Benvinguts a Radio Vila Sacra, emissora líder de casa la iaia.

regles, en tot el que fas cada dia, perds minerals que el teu cos no genera. Pots recuperar-los hidratant-te amb Font Vella. Una aigua mineral natural amb més de 10 minerals essencials com el calci i el magnesi, que a més ajuda a mantenir-te actiu per seguir amb el teu dia. Font Vella, omple't de minerals.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: I parlant d'emocions.
4: 16.
5: Duc pessec al sac. M'assec on soc i el suc on suc.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
7: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
6: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: I de percussió d'aquest sopar que fan dissabte, a veure si fan llista o com ho fan. Gràcies. El telèfon és 9250. Enviado el 22 de julio a las 13 horas 22 minutos. Para devolver la llamada al precio de una llamada normal, pulse la tecla almohadilla.
6: Busca, compara.

0: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
1: I parlant d'emocions...
2: 94.

Doncs molt bé, aquí continuem per tota la nostra família de l'Alt Empordà. Amb amor, amb sentit de l'humor, amb bon ambient, amb bon rotllo, amb una mica de torró, una mica de carquinyolis, una mica de magdalenes, una mica de...

0: les abadeses, som.
1: Les abadeses.
0: Els meus fills tot l'any hi treballen. Bueno, treballen a la fàbrica, però el resto, ara quan acaben a treure algun que les arrels, després ja ha preparat la terra per plantar, allà al febrer o al març. Després han de passar per l'herba. I després a vegades fa fred i queden mal formats, han de passar a retallar, vull dir que tot l'any tenen feina, porta molta feina. Nosaltres vam començar, va començar el meu fill com venien, quan van ser una mica més grandets, a fer-ne. I cada any hem fet més, eh? Nosaltres cada any hem fet més. I ara tothom ne té, abans hi havia 3 o 4 parades. Nosaltres els fem, sí, sí, sí. Sí, bueno, abans era un tronc. Abans, antigament, era un tronc vell que hi hagués forats i tot això, però llavors, clar, es va voler fer una mica més maco. Sí, sí.
1: I vostè que s'hi dedica, aquesta transmissió la segueix en aquesta seva? Vull dir...
0: Nosaltres ho hem fet sempre. L'únic any que no ho vam fer, el meu net, el gran té 22 anys, l'any passat. Crec que si ho han vist a casa és molt interessant.

0: l'escala, allà on vivim, a l'Avinguda Montserrat, normalment no passa mai res.
1: Ja, però...
0: a més, es queda quasi tot el bloc buit, el de baix se'n va, i el de dalt també. Però ho tinc tot tancat i barrat.
1: Deixa-ho obert.
0: I això sí. A sota d'una calaixera ben guardadet, nena.
1: No digues molt fort, que si no...
0: No, no, aquí també som gent honrada. No passa mai res. És veritat, vic en un barri molt tranquil.
1: No, jo també, però sempre passen coses a tot el
0: món. Bueno, jo ho tinc ben tancadet, nena.
2: Donar dades personals en públic o explicar els moviments o projectes futurs de manera gratuïta ens pot generar mal de caps en un futur.

0: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: Va, anem a fer l'animal.
1: Ah, sí...
2: Bueno...
3: Trinco, trinco o bitllo, bitllo.
4: Doncs va.
5: Mira, això és una cosa que em va passar ahir la nit i encara porto el disgust a sobre. Ho vaig explicar. Devien ser quarts 10 de la nit i va baixar una veïna que tinc... Em truca a la porta i diu, Ramon, diu, porto la setmana rebentada i aquesta nit vull sortir a sopar, vull sortir a beure, emborratxar-me i a fer l'amor de totes les postures i durant tota la nit tens alguna cosa a fer? I jo dic, no. I em diu, pots guardar-me el nen, doncs?
6: Ràdio Vila-sacra, per crear sensacions.

Les formigues talladores de fulles tenen una relació simbiòtica única amb els fongs. Aquestes formigues tallen fragments de fulles i les porten de tornada als seus nius, on els utilitzen com a substrat per cultivar un tipus específic de fong anomenat Leucoagaricus. Els fongs, alhora, es beneficien d'aquesta relació en descompondre les fulles i convertir-les en una massa nutritiva que les formigues consumeixen. Aquesta relació simbiòtica mutualista ha evolucionat durant milions d'anys i és essencial per a la supervivència i l'èxit de les dues espècies al seu ecosistema.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Ràdio Vila-sacra 107 FM, la de tota la vida.
2: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah,
3: yeah.
4: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
5: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
6: La xarxa.
7: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
8: És?
9: Ràdio Vila-sacra. Periòdic Hora Nova. La capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

Felicitats. Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: temps de calma, creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: El temps.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
2: Bon dia, una bona traca de tempestes, les que van descarregar ja molts indrets de Girona i sobretot destacant entre la Garrotxa i també l'interior de l'Alt Empordà. Pluges que van passar dels 50 litres per metre quadrat i, com no, amb paisatges que van acabar blancs i tot de la pedra i de la calamarsa que hi va descarregar. També blancs als cims del Pirineu, on hi ha tornat a nevar, sobretot al Ripollès. Doncs avui encara tindrem un temps un palet regirat. Els núvols no s'acaben de desfer i, de fet, al llarg de aquest matí anirem tenint algunes gotellades ja cap a la costa del Baix Empordà. De moment, molt poca cosa. Sí que aquesta tarda tornarem a tenir algun xàfec més intens, fins i tot alguns trons entre el Ripollès, la Garrotxa i la Selva, arribant fins al Pla de l'Estany, el Gironès. Això aquesta tarda, per tant, que ens tornarà a portar una mica de sarau, més clarianes cap a l'Alt Empordà, i amb bon ambient, la veritat, no gaire càlid. Fins i tot a hores d'ara fa fred. N'estem pendents a la xarxa?
5: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
6: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu-me.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Vols dir una cosa? D'aquestes alçades ja t'ho pots creure tot, eh? Perquè estem tan desencantats de tot i encara que hi posem fe i voluntat, perquè d'això no ens en falta. Nosaltres, el poble, som com l'Alcoyano, no? No volem perdre mai la fe i al final la perdrem tots. No t'ho vols creure, diuen que no, però pel camí s'han creat casos tan fragrants que en realitat nosaltres no ens n'hem enterat de com s'ha acabat tot. I aquí, pues, sembla ser que hi ha molt merder, molt, és evident perquè els partits que estan tants d'anys manant, jo crec que s'arriben a embrutar molt. Jo penso que això s'hauria de canviar, com és per exemple França o Estats Units, que més de sal, que no sé, són més de 8 anys no poden estar manant els mateixos partits, i jo penso que això seria, per què no, una solució, perquè no donessin temps a que les coses s'embrutessin tant. Ja no diré casos de robatoris, d'enfants als objectes de calés, però sí de tràfic d'influència, sí. Perquè arriba un moment, doncs, que se't demanen coses o que no t'hi pots negar per amistat, per proximitat. A més, jo des de molt petit sempre m'han dit que si mai necessitava alguna cosa, no la demanés mai el jefe, la demanés el xòfer del jefe. I això és una història que es repeteix i es repeteix i es repeteix. I més aquí, al nostre país, aquí a Espanya, això ja és una tradició, eh? Que aquest país nostre és com una tradició. Aquí hem estat els primers bandolers, els primers tot, hem tingut colònies, hem anat però no culturalitzar-los i no saquejar-los, a més fet d'una manera molt barroera, perquè quan tornàvem amb els vaixells carregats d'or i de plata pel camí entre els portuguesos, els holandesos i els anglesos, ens en fotien la meitat. O sigui que no hem sabut ni fer-ho bé, o sigui, som ben bé una mica de desgràcia. És una opinió. Molt bé, maco, un bon cap de setmana per tothom.
0: Participa amb nosaltres.
6: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca.
0: Repetiràs.
8: Mare meva, quins oients que tenim.
9: Doncs sí, oients com cal.
8: Clar que sí.
10: Què vols?
8: No, increïble. Abraçada gegant.
10: Us estimo.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
2: Per exemple, doncs, enviant ventiladors però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
1: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
3: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada, perquè a més els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que a més no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
1: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge.
0: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: Casio.
1: Si vols que et coneguin, necessites un altaveu. I aquí el tens.
0: Xarxa local de comunicació.
1: És fàcil, ràpid i accessible per a qualsevol empresa.
0: Xarxa local de comunicació.
2: Empreses que funcionen.
0: Xarxa local.
2: Xic Roses. Compra la teva entrada a xicroses.es.
3: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
4: El rei de la rajola. Moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Preus extraordinaris. Vine, entra, mira i comprova-ho. O a la nostra web, elreidelarajola.com. El rei de la rajola, Medinyà, on els somnis es fan realitat. També el rei de la rajola de Viure d'Empordà i Palafolls.
5: Això és Ràdio Vila-sacra.
6: Wow.
5: Que no et confonguin.
7: Au,
8: mira que bé.
9: Busques feina per tot l'any o per temporada d'estiu a l'Alt Empordà? A Grup Tramuntana busquem personal per als supermercats, restaurants i botigues a la Jonquera i al Portús. T'oferim estabilitat, bon ambient de treball i oportunitats de futur. Si vols formar part d'un equip consolidat, aquesta és la teva oportunitat. Trobaràs tota la informació al web latramuntana.com clicant a l'apartat Treballa amb nosaltres. Grup Tramuntana.
10: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Què podem llegir per entendre la lluita contra el racisme als Estats Units? Algunes recomanacions de llibres i còmics per saber-ne més sobre la història de la lluita contra el racisme i a favor dels drets civils de la població negra als Estats Units. Arran de la mort de George Floyd, un home afroamericà a mans de la policia, fa uns mesos us deixem amb una tria d'alguns llibres i còmics que podeu llegir per saber-ne més del problema del racisme als Estats Units. Comencem amb una història de valents. L'Elisabeth és una de les primeres alumnes negres que es va atrevir a anar a una escola del sud dels Estats Units, que fins l'any 1957 era exclusiva per als blancs.
4: Ell i 8 estudiants més van rebre tota mena d'insults i atacs racistes, fins que el president d'aleshores, que es deia Eisenhower, va dir que allò era una vergonya i va ordenar a l'exèrcit que els protegís i ja ningú es va atrever a molestar-los més. Això va passar en una ciutat que es diu Little Rock, Arkansas, i allà ara hi ha un monument als nois i noies que es van atrevir a acabar amb aquella discriminació tan injusta. Aquesta història és la que explica el primer llibre que us recomanem, la novel·la Sweet Sixteen. L'autora és Annalise Hertier. La traducció al català l'ha fet Montserrat Franquesa i l'ha publicat fa poc Pagès Editors.
5: Una altra valenta va ser Rosa Parks. Va ser la primera entrevista a seure en un dels seients reservat només per a blancs l'autobús. La van detenir, però gràcies a ella van començar moltes protestes per acabar amb aquella discriminació. La seva història la teniu en llibres com aquest, l'autobús de la Rosa o la vida rebel de la Rosa Parks. Una altra gran dona va ser Harriet Tubman. A l'època que encara hi havia esclaus, ella va ajudar perquè s'escapessin i fugissin cap a la llibertat.
6: Finalment, Martin Luther King va ser un dels grans lluitadors pels drets dels negres als Estats Units. I teniu a l'abast un munt de llibres dedicats a ell. En trobareu en català i en castellà. La majoria ens porten il·lustracions i estan adaptades per totes les edats. Apunteu, per exemple, em dic Martin Luther King o el defensor de l'igualtat. I acabem amb un còmic que es diu Match i és la vida d'un dels seguidors de Martin Luther King, John Lewis. Es va fer polític per lluitar pels drets dels negres i a l'any 2010 el president Obama li va donar el premi més important al seu país, la Medalla de la Llibertat.
0: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions... Només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.

0: No estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.

0: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soté.
3: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
4: D'això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
3: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el Col·legi obrirà un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
5: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vila-sacra cada dia tan estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tu pots ser part del canvi.

0: Si et vas quedant als Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: El Guillem Plujà avui ens dirà bon dia amb aquella alegria que ens porta cada dia. Bon dia, Guillem Plujà, des de Garriguella.
3: Petonets, bon dia al dematí, pels que s'aixequen i se'n van a dormir.
2: Després d'haver fet pipí.
3: Sí.
4: I rentar-se les dents.
3: Ja sé, Josep, que t'has llevat, però ja has esmorzat.
4: Home, estic esperant en a tu, perquè el primer que et vull dir, i no em diguis que no, eh? Pel molts anys, eh?
2: Si sé que li dius això, hagués portat un macarró.
3: Ah, que bo! Xavi, ves al tanto, que avui la cosa va de canto, eh?
2: Si m'ho dius tu d'aquesta manera, jo en aquest moment em menjaré un tros de pera.
3: Molt bé. Ai, carai. Ai, carai, ja hi ha un pagès tornant a la professor. Això sí que és el nostre senyor que un collons el porta emprès. Bueno, anem pel temps. Vinga, tenim, vinga, de màxima avui, vinga, 6,9. Vinga, i no plou. La mínima ha sigut 5,9 i tampoc no plou. Vinga, l'humitat, 43. I la tramuntana ha arribat a 53, una tramuntaneta d'aquella que fa posar mitja gana. Vinga, la pressió és alta avui, 1015,3. I demà pujarà més. Aquest cap de setmana serà un cap de setmana maco, sense núvols i per poder anar a passejar. Vinga, què?
2: M'ha agradat sentir el temps, tot i que no et diguis Vicenç.
3: Digue-li a en Josep que digui alguna cosa, si no d'aquí et fotrà tots a fora, eh?
2: Josep, has de parlar per poder continuar.
4: Jo, escoltant, aprendré molt més.
3: No rima això, Josep.
4: No, però és igual, ho dic igualment, tio.
3: Ai, senyor. Belles oracions avui farem, perquè avui us faré belles oracions, perquè tots sigueu més bons, i amb la primera, anem per la primera, que el rellotge ja comença a anar al darrere. Diu, pare nostre del petit, Déu l'ha fet i Déu l'ha dit. Diu, nostre senyor es va llevar, amb la mà dreta es va assenyar. Diu, amb la mà esquerra es va calçar.

0: voltar para visitar. Diu, nou Maries i va trobar. Nou Maries, què feu aquí? Bategem el fill de Déu. I quin nom li posareu? Diu, nom, sobrenom, salvador de tot el món. Corretja d'or durada, que li ha posada? La Mare de Déu. I qui l'ha acordada? Sant Bartomeu.
1: Quina meravella, quina alegria, Guillem Plujà, aquesta poesia. Ara et convido a esmorzar.
0: Pues espavileu-se, que de seguida vinc, perquè avui la gana m'apreta i ara vinc.
1: I dorm un picolín.
0: I dorm un picolín.
1: Amb aquesta orientació, tothom es troba molt millor.
0: Efectivament, i tothom va molt calent.
1: Conduint en el seient.
0: Conduint en el seient. Xavi, hi haurà sorpresa aquest dematí?
1: Aquest dematí, tralarà, tralarí, la sorpresa la tenim ja aquí.
0: Molt bé. I en Josep? Ai. Aló?
1: En Josep, que està calladet, sí. S'acaba de posar un barret.
0: Ah, està bé. Està bé. La revista m'ha agradat i la Maria de Vilatenim, molt guapa, ha quedat.
1: Ahir li van portar Xino Xano de la Manu.
0: I jo la vaig donar a la seva germana, que li porto cada setmana.
1: I ja vam quedar amb la Maria, que el dilluns a la tarda no, però el dimarts és el seu dia.
0: Ah. I tu, Josep, què has fet? Has anat a pescar?
2: No, jo no he anat pas a pescar, jo no, no em foteu entremig.
0: I demà què faràs?
2: Demà?
0: Avui també l'he enganxat, això és un pecat, eh?
1: Se m'acaba la improvisació i em sembla que buscaré el mocador.
0: Molt bé. Doncs, apa, a descansar, que dilluns s'hi ha de tornar.
1: Doncs que tinguis un bon cap de setmana amb la mà a la palangana.
0: Molt bé. I amb un Dominus Obiscum i un Ecum Espíritu Tuo, acabem aquesta setmana tal com fa el senyor rector.
1: El senyor rector sap fer-ho bé, que per això...
2: És el senyor rector.
1: Bategen el bé.
0: Ho hem intentat i no hem fet cap pecat.
1: Jo ja suposo que tinc la vostra autorització per fer un muntatge d'allò més bo.
0: Molt bo.
1: Vale.
0: Ens agradarà, segur.
1: Doncs
0: vinga.
1: Apa.
0: A
2: gaudir. Acabo de passar-t'ho bé, eh?
0: A fer punyetes i fins a part del passat.
1: Vale, que mengis mongetes.
0: Vale.
1: Adéu.
0: Adéu.
3: I parlant d'emocions...
4: 14. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
5: Pel camí dels cavallers.
6: Castell de Montblanc.

0: Des de la capital de la Conca de Barberà, avui parlem d'un dels conjunts monumentals més importants de la Catalunya medieval. Es calcula que el van començar a construir al mateix temps que es va fundar el nucli urbà de Montblanc, el 1163. El rei Alfons I el Cast, qui lliurà la carta de població a favor de Pere Berenguer de Vilafranca. El nom de Montblanc prové de Mont Erm, és a dir, sense vegetació. L'any 1649, el recinte emmurallat va ser destruït parcialment per les tropes castellanes que van assaltar la població. El 1744, les torres van començar a ser venudes a particulars i el castell va iniciar una època de degradació. Cada mes d'abril i amb la tradicional Setmana Medieval, Montblanc retorna als seus orígens i enmig de diversos actes es reviu la llegenda de Sant Jordi, segons la qual el drac va morir just davant mateix de les seves muralles. La llegenda.
1: Conta la veu popular que la llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa a Catalunya s'esdevingué a la vila de Montblanc, temps A. El drac era el més poderós dels dracs, ja que podia moure's pel cel, per la terra i per l'aigua. I la princesa era la més princesa de totes, car era la mateixa filla del rei. El terror que el drac imposava era terrible. Cada dia devorava un parell de béns. Quan li donaren bous i cavalls, tampoc en tingué prou, fins que calgué sortejar persones per la fam de la bèstia. I el rei, que era el més rei i català i que vivia a la vila, va posar la seva família en sorteig. De l'olla en va sortir el nom de la princesa. El rei va acceptar el destí i no va voler cap canvi per cap altre montblanquí dels qui s'oferien. Vestida de blanc, la princesa va anar al sacrifici. I va sorgir un jove cavaller, armat de cap a peus, cavalcant un destrer blanc per tal de deslliurar-la. Era vell com el sol, era foraster i es deia Jordi. El jove Jordi embestia amb fúria el drac que venia per la princesa, que el va deixar estamordit, confós del tot i rebatut. Aleshores, ell, amb el cordó de la cintura d'ella, lligà el drac, tot amansit, que ja el seguia com una ovella. Després, amb un cop de llança, rematà el drac. En morir, es fa fonadís a terra, i on el drac se fos, neix un roser de roses roges com la sang. Sant Jordi encull la més formosa i l'ofereix a la princesa. Munta a cavall i entre crits de joia travessa la muralla per la porta, que en record d'aquesta gesta encara avui és coneguda pel nom de Portal de Sant Jordi. I tot això va passar davant els ulls del rei i els montblanquins, que contemplaven aterrits el combat. I per això triaren Sant Jordi com a patró de la vila anys enrere, fins que, temps a venir, se n'oblidaren.
2: Quan el sol s'amaga i arriba la nit, Sant Jordi cansat se'n va a dormir. Els somnis envolten el bon cavaller. Amb aquesta non-non l'acomiadarem.
0: En trobareu més informació al web montblancmedieval.org o setmanamedieval.org i el veureu des de tots els angles a castells de Catalunya i Espanya ponès.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: els que podrien solucionar això no ens acompanyen.
1: Per cert, que t'he buscat a les xarxes socials, però no t'he trobat, eh?
0: No, senyor.
1: No t'hi trobaré mai?
0: No.
1: No t'interessa?
0: No, és que no hi crec, en les xarxes socials. Crec que el que podia haver estat un gran avantatge per el diàleg i per la comunicació de la gent, que podia haver estat al principi de Twitter, allò que la gent comentés, han fomentat l'anonimat, que això em sembla que és vergonyós, és a dir, fomentar l'anonimat és vergonyós. I a més, les xarxes es dediquen a fer estar en mans d'uns algoritmes que són els que decideixen què és el que més ens interessa i el que més ens convé. I, curiosament, el que decideixen és el que els dona més diners. Vol dir que, resumint tot això, les xarxes serveixen per guanyar diners amb les teves mancances, els teus pecats i la teva tonteria.
1: Estàs en forma, Joan Manel. Ha estat un plaer.
0: Tot el que puc. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Roig Festival presenta Bryan Adams, Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Rosario, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caproigfestival.com.
1: Bé, no?
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al Veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
4: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
1: WhatsApp.
2: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent.

0: l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. Recordem que el resultat d'Israel l'any passat amb la puntuació del televot més elevada de totes amb diferència va provocar protestes. Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. Segons aquesta investigació, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot al concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats.
4: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això, som aquí.
5: Shark, what you do?
6: What you gonna play for?
5: Dynamite!
6: Let me hear you!

0: sabies que...
1: El pop és l'invertebrat amb el cervell més gran i probablement el més intel·ligent de tots. Els pops tenen, a més, una enginyosa manera d'augmentar la seva capacitat neuronal, repartint les cèl·lules nervioses en diferents unitats de processament, com diversos xips connectats en xarxa. Només un terç de les cèl·lules del pop es troben, doncs, en el seu cervell. La resta es troba disseminat pel seu cos, especialment als braços. Això significa que els braços actuen per iniciativa pròpia i fins i tot aprenen a fer coses sense ajuda del cervell central.
0: Sabies que...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Són part de l'ADN empordanès.
5: Tranquil·lament.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts. Per exemple, pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. Si has de moure't en vehicle privat, tens l'opció de veure a temps real l'estat del trànsit. Així pots escollir la via que et sigui més còmoda i evitar les rutes amb incidències. Et moguis com et moguis, que la pluja no t'enganxi desprevingut. Amb Gencat.mobi pots estar al dia de la previsió del temps al teu municipi, així com consultar el mapa de precipitacions, que s'actualitza cada 6 minuts. I saps què? També pots localitzar tot tipus d'equipaments, com ara biblioteques, hospitals, comissaries, instal·lacions esportives... Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
2: Tres mines explosives de la Guerra del Francès han estat localitzades sota la sorra del Passeig Marítim de Roses durant unes obres de manteniment davant de l'Hotel Maria i al costat de l'Oficina de Turisme. Els artefactes van ser neutralitzats pels TEDx sense necessitat de detonació controlada. Aquest dimarts ha tingut lloc la primera vaga a nivell de Catalunya que convoquen els mestres. Televisió del Ripollès s'ha apropat a l'Escola Pirineu del Campdevànol per fer-ne el seguiment. En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola. L'Ajuntament de Girona i l'Institut Català de Finances han presentat els resultats de l'únic fons d'innovació que hi ha a Espanya en un ajuntament. La dotació del programa està valorada en 5 milions d'euros, però una sola empresa podrà rebre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 300.000 euros en un termini de 6 anys. Les obres del projecte de nous itineraris de la zona de Griells de l'Estartit estan a punt de començar. La iniciativa, impulsada per la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, se centra en la restauració ambiental i la creació de camins naturals per a vianants i bicicletes. L'auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible visita la Garrotxa per avaluar la renovació per 5 anys més. Aquests dies provarà el rumbus, visitarà espais naturals, oficines de turisme i diversos equipaments turístics. Assegura que el model de turisme garrotxí és un far per a moltes regions d'Europa. Els Premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà després de recopilar les valoracions que vins sommeliers i professionals del sector van efectuar en un tast a cegues. Els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal de l'Escala són l'avantsala a una fira vinícola que enguany es celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Cornellà del Terri ja ha obert la venda d'abonaments per a la temporada d'estiu a la piscina municipal, que començarà el 15 de juny. L'equipament estrenarà una nova gespa artificial després de les obres de millora amb una inversió d'uns 200.000 euros.
3: Blanes ha alçat la veu contra l'assetjament juvenil amb la jornada Fora de Joc, una iniciativa celebrada aquest dissabte amb l'objectiu de visibilitzar i combatre una realitat que afecta molts joves. L'activitat organitzada pel Departament de Joventut de l'Ajuntament de Blanes a través de 9-4 Espais Joves s'ha emmarcat en la commemoració del Dia Internacional contra el Bullying i l'assetjament escolar. L'Institut Cap Nurfeu de Roses ha inaugurat a la sala d'exposicions de la Ciutadella de Roses la mostra Don Art, un projecte artístic i pedagògic que posa en valor el paper de les dones en la història de l'art. Els artistes locals centren aquest curs escolar els dies diferents a l'Escola Vall del Terri de Cornellà del Terri. En el marc d'aquesta proposta educativa, l'artista Conxi Puig està pintant un mural al centre educatiu amb l'ajuda dels alumnes d'educació primària. Una trentena de persones participen en la cinquena caminada del Peix de Roca organitzada per als Perduts de Begú. L'activitat forma part de la campanya gastronòmica del Peix de Roca on els participants han recorregut camins i racons del litoral begurenc. Un seguit d'actes commemoren els 10 anys de la mort d'en Garrell. Josep Pujiula va ser conegut per les seves construccions de cabanes a Argelaguer. Ara un grup de veïns i persones conegudes han muntat una exposició per recordar el seu llegat. I l'Espar Girona tanca la temporada de la manera més cruel. L'equip de Roberto Íñiguez va empatar el diumenge 73 a Fontejau en el partit de tornada de les semifinals de Lliga. Una excel·lent actuació que va deixar les gironines a les portes de la final pel títol. Tot i això, el conjunt gironí s'assegura una plaça per a l'Eurolliga i jugarà la prèvia de la màxima competició continental. I el Club Tenis Taula Ripoll serà una temporada més equip de segona divisió estatal. Els ripollesos van vèncer per un còmode 5-1 al Masquefa i van aprofitar l'ensopegada del Sallent contra el Cassà, que es va proclamar campió per aconseguir la permanència a la quarta màxima categoria del tenis taula estatal.
4: Música per tu.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, bé

està molt clar, i cada dia més, que se'ns intenta manipular des de tots els punts i sectors. Que campi qui pugui és la llei dels senyors. I el bla, bla, bla, el que molts escolten sense pensar. Nosaltres no, família. Nosaltres preferim pensar, observar i treure conclusions ja de buena mañana.

0: La Sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno.
5: No podré.
4: No podràs.
6: Connecta amb Ràdio Vila Sacra.
7: Alimentem el sentit.

0: informació, música, entreteniment. Experiència del festival Les Nits Occident als jardins del Palau de Pedralbes.
1: Gaudeix d'artistes com Sting, Rafael, Il Bono, Zaz, Vanessa Martín, Les Migues, Judith Nederman i molts més.
0: Aconsegueix ja les teves entrades a lesnitsoccident.com. Aquest juny i juliol viu nits inoblidables amb els millors artistes del moment.
2: Ets més de platja, llibre i solet? De cafeteria, llibre i croissant? O de sofà, llibre i manta? Sigui quin sigui el teu pla, la lectura sempre és una bona idea. Llegir per viure, per aprendre, per desconnectar, llegir per plaer. La lectura és per a tothom i ens acompanya al llarg de tota la vida. Envoltem-nos de llibres i viurem millor. Llegir, al centre dels teus plans. Pla Nacional del Llibre i la Lectura. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Voilà! Déu-n'hi-do. Ai, el nostre estimat Gaire. Ai, un altre tret genuí de la llengua que anem perdent. Va, centrem-nos. Sabeu de què parlo? Equival a molt. I recordem que en català es fa servir en oracions negatives, interrogatives i condicionals. No hi ha posat gaire tomàquet. Hi has posat gaire tomàquet? Si hi ha gaire tomàquet, no en menjaré. Ara tot ho convertim en massa o molt. I ja s'ha perdut el valor de gaire. Sovint diem que no tenim molta gana o massa gana. Però hauríeu de dir que no en teniu gaire de gana. Massa només vol dir en excés. Si menges massa pa amb tomàquet, agafaràs un empatx. Així que ja ho sabeu, feu un esforç per preservar l'ús del gaire a les oracions negatives, interrogatives i condicionals. No costa gaire res. Força gaire!
1: 1, 2, 3...

0: Hey!
1: És millor fixar-nos en allò que podem fer que no pas lamentar-nos d'allò que no podem fer.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us ha passat alguna vegada que no podeu dormir? El poema que ara sentirem explica com és una nit d'aquestes que no podem fer venir la son i donem voltes i voltes al llit i, bé, millor el sentim.
4: Hola, em dic Esther Areli. El poema que he escollit es diu La nit abans, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè jo no puc dormir a vegades. Toquen les 12 i vull dormir. La son rebel es nega a venir. Els ulls com taronges, el temps fa molt lent. El cogí regiro a cada moment. Comptant ovelletes, he arribat a 100. De cop i de volta, la veu del pare. Vinga, lleva't, Berta, cal fer-ho ben d'hora. Quina dormilega, au la mandra fora. Ràpid m'aixeco, tant he dormit, d'una revolada he saltat al llit.
3: Un poema molt interessant, Esther. Gràcies per escollir-lo. I és que tots els embaladits hem tingut una nit sense dormir. A que sí? Fins al proper embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.

0: Original?
1: Sí.
0: Única?
1: Sí.
0: Creativa?
1: Sí.
0: Entenedora?
1: Sí.
0: Divertida?
1: I tant.
0: Intel·ligent?
1: Molt.
0: Innovadora?
2: La principal. A més...
3: Sensacional.
4: Ei, a l'Alt Empordà.
5: Ah, quina sort!
6: Un espai de 5 estrelles.
7: T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
8: Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.
2: La millor resposta.
3: Té, filla, avui per berenar un flam.
4: Està caducat.
2: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
4: Papa,
3: ja
2: no obre, no. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

Bueno, afegint-me amb tot això dels, de les estacions que no tenen, vamos, no tenen taquilla, pues puc dir Borges del Camp, tota la línia d'Escó, tota aquella gent no tenen per comprar el bitllet. Però a més, doncs, el diumenge vaig baixar jo amb tren a Barcelona. El tren era molt llarg, però és un tren que només puja gent, no baixa mai ningú, doncs ja venia ple, la gent suant com a desgraciats, eh? I doncs fins a Barcelona de peu, però no de peu, allò amb hasta les andanes, els entreactes, el que hi ha entre mi de cada vagó, tot a rebentar, però sense aire condicionat, que allà, a més, com no pots obrir les finestres, doncs ofegats.

0: teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
1: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
0: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
1: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
0: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
2: La memòria sonora de la ràdio és la memòria de la nostra vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Sara Riera.
2: La Zoe i el Pau ara ronden la trentena i són dels pocs que han pogut marxar de casa els pares.
3: Als 24 ja em vaig emancipar, però el meu germà amb 26 encara no, encara està vivint a casa els pares.
4: Doncs jo em vaig independitzar amb 23, no podia més perquè sentia que no podia créixer com a persona ni desenvolupar-me i vaig tirar per tirar-me al buit directament.
3: Jo estic pagant 700 euros, que és un preu que realment està com fora del mercat actual, però el sacrifici que he hagut de fer és anar-me amb més lluny del meu lloc de treball. O sigui, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
4: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
3: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
4: Des del principi ens van dir un preu i quan vam anar a firmar el contracte de cop era un altre. Eren 2 mesos més del que ens havien dit que hi havíem de pagar. Després cada mínima reparació ha sigut impossible. El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
3: Sí, és bastant frustrant. O sigui, de fet, dels problemes que hi ha sobre la taula que m'afectin a mi personalment a la vida, una de les frustracions més grans i de les intranquilitats que tens a nivell psicològic és el tema de la vivenda, de l'habitatge.
4: Quan el 2008 va petar tota la bombolla immobiliària, precisament, érem preadolescents. Aleshores, hem crescut en la crisi. Estem acostumats a viure sempre en aquest merder constant, però mai milloren les coses. Mai.
3: I crec que ens ha tocat això a nosaltres, però els que venen per darrere encara ho patiran més.
5: A l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
6: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
5: Més info a espaigironès.com.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

No et creguis tot el que es faci viral a les xarxes. Sigues intel·ligent i verifica la realitat del que raona poc i només vol fer mal.

0: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar.
1: Som aquí.
2: Ràdio Vila-sacra.
1: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
6: Gràcies.
7: Gràcies.
4: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
4: Gràcies.
3: Gràcies.
7: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.
1: Busques inspiració?
8: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
9: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Lab, el futur de la música.
10: Apuja el volum.
11: El 5 i 6 de juny a Terra Girona al Futur Fest, la trobada de podcast i creadors de contingut de Catalunya.
12: Celebrem 5 anys amb una edició ampliada. Gaudeix de 2 dies de podcast transformats en espectacles en viu.
11: Club Tàndem, Guarres, El Cinquè Riu, Déus i Simis, Himàlaia, Clímax i El Dolcet pel Cafè, tots en directe.
12: T'ho perdràs?
11: Més informació a futurfest.cat.

0: recull de notícies destacades de les comarques gironines.
1: Tres mines explosives de la Guerra del Francès han estat localitzades sota la sorra del Passeig Marítim de Roses durant unes obres de manteniment davant de l'Hotel Maria i al costat de l'oficina de turisme. Els artefactes van ser neutralitzats pels TEDx sense necessitat de detonació controlada. Aquest dimarts ha tingut lloc la primera vaga a nivell de Catalunya que convoquen els mestres. Televisió del Ripollès s'ha apropat a l'Escola Pirineu del Campdevànol per fer-ne el seguiment. En aquest centre tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims de l'escola. L'Ajuntament de Girona i l'Institut Català de Finances han presentat els resultats de l'únic fons d'innovació que hi ha a Espanya en un ajuntament. La dotació del programa està valorada en 5 milions d'euros, però una sola empresa podrà rebre un mínim de 100.000 euros i un màxim de 300.000 euros en un termini de 6 anys. Les obres del projecte de nous itineraris de la zona de Griells de l'Estartit estan a punt de començar. La iniciativa, impulsada per la Generalitat i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, se centra en la restauració ambiental i la creació de camins naturals per a vianants i bicicletes. L'auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible visita la Garrotxa per avaluar la renovació per 5 anys més. Aquests dies provarà el rumbus, visitarà espais naturals, oficines de turisme i diversos equipaments turístics. Assegura que el model de turisme garrotxí és un far per a moltes regions d'Europa. Els Premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà després de recopilar les valoracions que vins sommeliers i professionals del sector van efectuar en un tast a cegues. Els guardons que s'han entregat a l'Alfolí de la Sal de l'Escala són l'avantsala a una fira vinícola que enguany es celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. Cornellà del Terri ja ha obert la venda d'abonaments per a la temporada d'estiu a la piscina municipal, que començarà el 15 de juny. L'equipament estrenarà una nova gespa artificial després de les obres de millora amb una inversió d'uns 200.000 euros.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: I parlant d'emocions...
4: 27.
5: Vale.
6: Sigues intel·ligent.
7: Fes volar la imaginació.
8: Sí. Eternament.
9: Ai. L'opció dels que en saben.
10: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya. I emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
3: I parlant d'emocions.
4: 91.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi d'Economistes de Catalunya alerta de la proliferació de notícies falses en l'àmbit financer a les xarxes socials i per fer-hi front obrirà un canal de denúncia ciutadana connectat amb la policia. Climent Soté.
2: Segons l'informe dels economistes catalans, la suplantació d'identitat amb consells d'inversió és la notícia falsa més habitual a les xarxes, seguit de les anomenades paradetes financeres de negocis poc clars i sovint fraudulents, i en tercer lloc per les informacions de fiscalitat enganyosa. Un fenomen a l'alça, segons l'informe del Col·legi d'Economistes, amb un alt impacte econòmic, es calcula cada 500.000 milions de dòlars a tot el món, però també emocional per a qui ho pateix, segons el degà Carles Puig de Travi.
3: Això són estafes, i al final pues, afecta a la butxaca, però també afecta psicològicament, perquè quan un se sent estafat i sobretot un efecte de butxaca que repercuteix a la seva vida i a les seves necessitats, això és importantíssim, no?
2: Davant l'augment de casos de notícies enganyoses en l'economia, el col·legi obrirà un...

0: Un canal de denúncies ciutadanes que estarà connectat directament amb la policia catalana i organismes supervisors com la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
1: Si després de tot el que t'informem a Ràdio Vila-sacra cada dia t'han estafat, vol dir que no ens sents prou ni bé. I per tant, ja t'ho faràs.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: tens alguna cosa a dir?
1: 972 51 12 68.
0: Digues la teva i t'escoltarem.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Unes paraules de gratitud. Gratitud per la teva claredat, per la teva curiositat intel·lectual, pel teu to amable, i activar la capacitat interrogativa dels oients, realment excepcional i que tots hem gaudit molt. Desitjo que tinguis una molt llarga i fecunda vida professional. M'agradaria saber quin llibre de filosofia t'ha marcat més, t'ha deixat més ressonància, t'ha fet pensar més de tots els que has llegit en la teva vida. Gràcies i bon estiu.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Proximitat.
8: Participació.
7: Educació.
8: Informació.
7: Connexió.
8: Companyia.
7: Cultura.

0: Les vacances d'estiu són un factor de risc per a les persones que pateixen trastorns com l'anorèxia o la bulímia, ja que es tracta d'una època on la rutina canvia i els àpats són menys estructurats. Això se suma al fet que amb la calor portem menys roba i incrementa les activitats a l'aire lliure com anar a la platja. També influeixen els constants missatges sobre preparar el cos per l'estiu, com per exemple la famosa operació biquini o l'exposició a les xarxes socials. És per tot plegat que la doctora Isabel Sánchez, psicòloga clínica de l'Hospital de Bellvitge de Barcelona, insisteix que rebaixar la pressió estètica és un dels primers passos per combatre aquests trastorns.
1: Realment la pressió per la imatge sigui menor, no? Tant a nivell social com a nivell educatiu poder ser crítics amb tot el que arriba d'internet.
0: La clau són les campanyes de prevenció. Aquestes, afegeix, no només haurien de ser durant l'estiu, sinó durant tot l'any, per poder combatre així aquesta malaltia, la qual afecta al voltant del 5% de la població catalana.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs, o mira la tele, que això no t'ho explicaran.

A Catalunya, cada persona consumeix de mitjana, cada any, 25 quilos de tèxtil i en llença 20. D'aquests 20, la majoria es llencen de manera incorrecta a la fracció resta. Només si separem el tèxtil com toca i on toca, podem allargar-li la vida o donar-n'hi una de nova. Per la nostra vida hi passa molta roba. La nostra roba pot passar per moltes vides. El tèxtil té molta vida. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: A Vila-sacra compartim cultura.

0: pensa tal com menges. Menja tal com penses.
1: Arreu de la península i a les illes s'hi troben bons vins o destil·lats. Tan sols a les comunitats autònomes de Ceuta i Melilla no hi tenim begudes autòctones.
2: Joaquim Vila.
1: Les altres 15 autonomies tenen begudes singulars. Fem-ne un repàs. A Andalusia resplendeixen els vins de Jerez. A Aragó, els vins del Somontano i atenció a Calatayud i Campo de Borja. D'Astúries hi destacarem la sidra. A les Balears, vins a Eivissa, nous projectes a Menorca i Formentera i Mallorca al capdavant amb els vins destacats del celler Ànima Negra. De Castella i Lleó, Rueda, Cigales, Toro, Ribera del Duero i atenció als Bierzo. De Castella a la Manxa comencen a despuntar els negres de la Manxuela. Canàries és farcida de vins i destaquen els de Tacoronte a Centejo a Tenerife i mereix un viatge a la zona de la Gèria a Lanzarote. De Cantàbria el millor és aconseguir algun bon orujo. A Catalunya, ni més ni menys que 12 denominacions d'origen en blanc, rosats, negres, caves i tot tipus de vins de postre. Extremadura tot just comença a despertar amb alguns vins negres interessants. A Galícia, paradís dels blancs, segueixen a l'alça Rías Baixas i Valdeorras. A la Rioja, el Rioja. Madrid reclama la seva història vinícola. Cada cop millors vins a la DEO Madrid i a les Rodalies. Múrcia és una febre vinícola. Bulles i Jumilla i Yecla a l'alça. Navarra segueix sense trobar el lloc al mercat que els seus negres mereixen. Rosats fragants i alguns dels millors blancs chardonnay de l'estat. Euskadi té la Rioja, la Besa i el Chacolí. I per acabar, València pateix una revolució semblant al que va passar fa anys a l'Aragó, amb un sentiment nacionalista vinícola que els ha fet valorar i redescobrir els cada cop millors vins que s'estan fent a València i a Alacant.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
1: Ni m'ho plantejo.
0: I la rentadora?
1: Són caríssimes.
0: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.

0: espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
1: Ràdio Vila-sacra,

0: sacra.
1: Digui'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmont i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les empreses nàutiques de l'últim tram del riu Ebre reclamen a la Confederació Hidrogràfica que els avisi amb antelació de les crescudes controlades del riu. I això pot provocar problemes de seguretat. Tortosa, Jordi Barranca.
2: L'Associació d'Empreses de Navegació Activa a les Terres de l'Ebre, que és l'entitat que les aglutina, demana que revisin els protocols que se segueixen per avisar dels augments previstos del cabal del riu. Amb la crescuda de dilluns es va arribar a multiplicar per 3 i gairebé va arribar als 1.500 metres cúbics per segon. Raül Sabatén és el president.
3: Sabem temps, no? Una altra cosa és un tempo que saps que plourà o que pujarà el riu i tothom està pendent, però si són desembassaments programats, lo lògic és que tinguéssim un temps abans per saber que aquell dia no es pot fer l'activitat, no? A part que hi ha un prejudici econòmic evident per les empreses que ja tenen contractat aquell dia, però a part d'això és un tema de seguretat. Si tu no saps que pujarà el cabal tantíssim, te pot enganxar al riu i tindre un accident en víctimes, no?
2: L'activitat de les empreses va associada al nivell i, per tant, també al comportament del riu, i en un comunicat remarquen que cal planificar l'activitat prèviament.
3: Fa uns anys i tradicionalment s'avisava amb mesos d'antelació, fins i tot si hi havia una riuada sobtada o una pujada de cabal perquè convenia a Endesa, potser, o a qui fos, ens trucaven per avisar d'aquell moviment, no? Però ara, clar, la comunicació cada vegada és més escassa, cada vegada és més complicada.
2: Per la seva banda, la Txell assegura que va avisar divendres de la crescuda, tot i així avancen que treballaran per millorar la comunicació i reduir l'impacte que tot plegat pot tenir.
0: Seleccions musicals per emportar.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
3: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
2: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
3: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
2: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
4: Què necessites avui?

0: Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
1: Tanca els ulls.
2: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: On les cançons lliguen amb la història.

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: 2002, Barcelona encendia la flama olímpica i Sevilla mostrava la seva essència en l'Expo. El 2002, l'euro ens unia més que mai. I vam cantar el gol de la nostra vida el 2010. Perquè mantenir la il·lusió durant 40 anys no és fàcil. La Primitiva. 40 anys compartint la teva il·lusió.
1: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: ahora toca calma.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Des que vam veure la pel·lícula de Tosibago, la meva dona, la Eli, a casa, tot sempre està cantorreant el tema de l'Ale. I avui, com que fa 60 anys que es vam casar, doncs jo li he volgut dir, mira, doncs trucarò perquè el celebrarem tots junts. A més, tinc la sort de viure sense medicaments. Sí, i em va tocar a la loteria. Vaig anar a Burgos, de militar, de milícies universitàries, i em trobo una xica allà a Burgos, i mira, un dia dijous sant, se va plantar al davant, al passeig de l'Espolón, se planta al davant meu amb tres amigues, i es van posar en raonar. I fa 60 anys que parlem. Vaig anar a casa al plaça de Rei San Fernando, segon pis, número 9, a Benali, per ser novi de la seva filla. I llavors vam escriure les cartes durant un any. I després ens vam casar. Vaig anar a demanar permís per ser novi. I vam casar a l'Església de Santa Gadea, on va fer justament el CIP, a Santa Gadea, Santa Àgata de Burgos. I per tots vosaltres, el tema de l'art de Tosibago.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la Noguera, aquest estiu es posarà en marxa la que serà la tirolina més llarga de Catalunya. Té un recorregut d'un quilòmetre i uneix els municipis de Tiurana i la Baronia de Rialb. El projecte neix per promocionar el turisme a la zona i crear més oportunitats laborals. Lleida, Júlia Albàcar.
2: La tirolina ja està construïda i s'espera que pugui funcionar d'aquí un mes o dos quan tots els permisos estiguin enllestits. El recorregut és gairebé d'un quilòmetre amb 100 metres de desnivell i un tram que passa per sobre de l'embassament de Rialb. I atenció amb la velocitat, perquè es poden arribar a assolir els 130 km per hora. Una atracció que, tal com explica l'alcalde de la Baronia de Rialb, Antoni Reig, vol ser un reclam per al turisme per generar més oportunitats laborals, sobretot per a la gent jove.
3: Anem de crear oportunitats perquè la gent jove que tenim desenvolupa el seu talent aquí i no fora. Aquest projecte no és solament una tirolina, hi ha un centre d'activitats nàutiques.
2: De moment, la seva instal·lació ja ha generat 6 llocs de treball directe. La tirolina forma part del projecte de l'estació nàutica d'interior de l'ambassador de Rialb, el més nou de Catalunya. L'alcalde de Tiurana, Josep Genís, reconeix que la construcció del pantà, que es va inaugurar l'any 2000, els va canviar la manera de viure.
4: Que es va fer l'embassament de Rialb, la manera de viure d'aquí la zona va canviar molt, ens va treure moltes oportunitats, sobretot als joves. He tingut que buscar la manera de generar llocs de treball.
2: La previsió és que la tirolina funcioni tots els caps de setmana de l'any i durant les vacances la setmana sencera. El projecte ha tingut un cost de 200.000 euros, finançats al 95% per la Diputació de Lleida.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: I pau mental.
7: Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: L'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
3: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
2: Més info a espaigironès.com.
4: Besalú. Temps era temps, terra de camperols, cavallers i nobles, feudalisme i vassallatge. Mil històries hi passaren, moltes al voltant d'una bona taula. Bufet Castell de Besalú. Bufet lliure amb cuina catalana casolana. Carns a la brasa i amb terrassa amb vistes al fabulós Pont Romaní. Bufet Castell de Besalú. Carrer del Pont 2. Tancat els dimecres. Gaudeix d'una altra gran història.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vila Sacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Informació, música, entreteniment.
3: I parlant d'emocions,

el primer micròfon va ser inventat per Emil Berliner al 1876, un any crucial a la història de les telecomunicacions. Berliner, un immigrant alemany als Estats Units, va crear el micròfon com a un component clau per millorar el funcionament del telèfon, que llavors encara tenia problemes per transmetre la veu de manera clara i eficient. La seva invenció consistia en un dispositiu basat en un transmissor de carbó que transformava les ones sonores en senyals elèctrics, permetent que així la veu humana pogués ser amplificada i transmesa a llargues distàncies. Aquest primer micròfon, conegut com a transmissor de contacte variable, utilitzava una fina capa de pols de carbó entre dos elèctrodes. Quan una persona parlava al micròfon, les vibracions de la seva veu comprimien el carbó, variant la resistència elèctrica i permetent que el senyal fos modulat i transmès. Tot i que aquest disseny va ser rudimentari en comparació amb els micròfons moderns, va establir les bases per a la tecnologia d'àudio que avui coneixem. El micròfon de Berliner va ser tan efectiu que va ser adaptat ràpidament per Alexander Graham Bell per millorar el seu telèfon, cosa que va contribuir al desenvolupament de les telecomunicacions i la radiodifusió.

0: Mmm, que bo!
1: Quan estàs malalt, no hi ha res tan important com rebre una trucada d'algú que t'estima. 902 40 07 07. Mans Unides. La salut, dret de tots. Actua. Mans Unides. Gràcies.

0: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara t'explicaré una història.
2: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
5: Martí, Núria, com esteu?
6: Estem molt bé.
7: Ara mateix venim de la botiga Rem.
5: Botiga Rem? I què venen allà?
7: És una botiga de roba electrònica.
5: Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
8: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
5: Uau, és increïble!
8: Rem, roba electrònica a la moda. Es pots trobar a internet, a la web rem.cat.
7: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.
9: Rem, electrònicament, en la teva ment.
10: Celebrem la 5a edició de l'Empordà Music Festival. 2 dies de música en directe amb un cartell impressionant. Amb el retorn de la Gossa Sorda, el comiat de la Fúmiga, nova gira i disc de Nil Moliner, Joan Dausà i la Pegatina, de Tietz, Figaflaues, Ginestà i fins a 19 artistassos amb una zona de food trucks ampliada. Empordà Music Festival, 24 i 25 de juliol a la Bisbal d'Empordà. Entrades a empordamusicfestival.com.
11: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem.
2: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
3: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
4: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: Els missatges d'oient a la ràdio, sempre que es puguin demostrar i sentir-los en pròpia veu, és tota una garantia que els que s'escriuen amb noms inventats tots sabem que es poden inventar per intentar enganyar-nos. I això no ens mola a aquestes alçades d'evolució.
1: Amics, res és veritat ni res és mentida. Tot és segons el mirall pel que es mira.
2: Mensaje número 2. Recibido el día 3 de diciembre a las 9:36.
3: Per mi, lo més bo que hi ha és l'escudella i cardolle. I després, les verdures, però que siguin de per aquí, l'Empordà.

0: Ministrils de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrils de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: la de l'Empordà, a Exide Clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Representants del col·lectiu d'infermeria s'han concentrat davant de l'Hospital Santa Caterina de Salt per reivindicar més recursos per dignificar la seva professió. Asseguren que caldrien entre 19.000 i 20.000 professionals més a Catalunya per arribar a una ràtio adequada de pacients per infermera i que el dèficit crònic de personal les col·loca en una situació límit tant físicament com mentalment. David Oliver és el secretari del sindicat d'infermeria SATSE a Girona.
3: Que realment no puguis assumir tota la feina i hagis de, doncs, agafar la baixa per poder-te refer, això el que fa és tensionar encara més les plantilles perquè no els cobreixen, perquè diuen que no troben professionals, no els troben perquè les condicions laborals són les que són, i per tant, doncs, això és un peix que es mossega la cua i el que fa, doncs, és que la situació sigui insuportable.
2: Diuen que l'administració escolta però no atén les seves demandes i per visualitzar la situació han començat la concentració amb la boca tapada amb esparadrap i després se l'han tret per advertir que estan decidides a no callar més i a exigir millores laborals. Asseguren que el que reivindiquen són també més inversions en salut per garantir una millor atenció als pacients.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: En el 107 de la FM.
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar a aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Xavier, només agrair-te tot el que ens has donat aquests anys, que és molt i bo.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
2: Repetiràs.

0: El contra la corrupció que ha presentat Sánchez inclou 15 mesures dissenyades amb l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europeu, l'OCDE, i en col·laboració amb els seus socis de Sumar i els agents socials. Repassem tot seguit amb Marc Teixidor i Estel Batet Carles alguns dels punts que inclou aquest pla.
1: Mesures per a les empreses que vulguin treballar per a l'administració pública.
2: Hauran d'implementar sistemes interns de prevenció i control de la corrupció seguint estàndards internacionals. També estaran obligades a tenir canals interns de denúncia perquè els treballadors o altres persones no tan directament vinculades amb la companyia puguin alertar de possibles irregularitats.
1: Penes i multes més altes per a les empreses corruptes.
2: Que, a més, s'inclouran en una llista negra que els impedirà de poder optar a futurs contractes públics.
1: Més protecció per a qui denunciïn casos de corrupció.
2: Via la llei d'enjudiciament criminal se'ls garantirà confidencialitat i suport legal.
1: Jutjats especialitzats.
2: Amb jutges especialistes en aquest tipus de delictes per agilitzar els processos. També es donarà caràcter preferent a les causes que impliquin càrrecs públics. Una altra novetat és que es podrà confiscar béns vinculats a activitats delictives sense esperar que hi hagi una condemna penal. Es vol evitar així que els responsables puguin amagar o gastar els diners robats abans que se'ls jutgi.
1: Mesures polítiques.
2: Es crearà una agència anticorrupció independent que supervisarà i perseguirà pràctiques corruptes. Es faran servir aplicacions d'intel·ligència artificial per detectar indicis de frau en la contractació del sector públic. S'enduriran les sancions per als partits que hagin comès infraccions comptables i se'ls retiraran les subvencions en cas que mantinguin a les seves llistes i o a la seva estructura persones condemnades per corrupció. A més, es faran, un cop l'any i durant tot el seu mandat, controls aleatoris sobre el patrimoni dels alts càrrecs públics.
3: Pensa, pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que, gràcies a la seva formulació, ofereix el màxim desenvolupament de les plantes, protegint el planeta. Vital Garden.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilaxatra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: La carxofa. La carxofa, Cinares colimus, és una hortalissa típica dels mesos d'hivern. Els seus orígens són al nord d'Àfrica o a la costa mediterrània. I en trobem de moltes classes, la violeta, la blanca o la més destacada a Catalunya, la carxofa del Prat. És molt versàtil a la cuina i té un sabor característic entre dolç i amarg, però a més és molt beneficiosa pel nostre organisme. Gairebé un 90% del seu pes és aigua i, per tant, aporta poques calories. Conté fibra soluble, interessant per millorar les digestions i el trànsit intestinal. També és ric en minerals, com el potassi, el fòsfor o el magnesi, i vitamina A i algunes del grup B. Millora la funció hepàtica i biliar i ajuda a controlar el colesterol. Quan compreu carxofes, és important que siguin tancades i amb les fulles juntes per assegurar-vos que són tendres i que les conserveu a la nevera fins al seu consum, ja que s'oxiden força ràpid. Tot i que la part comestible de la carxofa és només del 40%, la podeu consumir bullida, al forn o a la brasa, en truita, arrossos, cremes o guisats, o fins i tot laminar els cors en cru i servir-los amanits amb oli i sal. També podeu aprofitar el tronc cuinant-los al forn pelats, que queden ben bons. Una manera senzilla de coure-les és rentar-les bé, treure les fulles més dures i seques de l'exterior i el tronc, escapçar la part de dalt i posar-les en un cassó amb aigua mineral, sal, pebre i llorer, fins que queden cobertes per la meitat però s'aguantin dretes. Es bullen 20 minuts, però cada 5 minuts es tiren unes 4 o 5 cullerades soperes per sobre les carxofes de la mateixa aigua de cocció. Les podeu servir amb un raig d'oli d'oliva verge, sal i sèsam torrat. Una bona idea, si enceneu el forn al cap de setmana, és afegir una plata de carxofes i enfornar-les 40 minuts a 180 graus, ben netes amb oli i herbes al gust. Així tindreu una ració de verdura a punt per consumir durant la setmana. Afegiu-la als vostres menús per augmentar el consum de verdura i aprofiteu-ne totes les seves propietats.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: 3dobles.firabaixell.com

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona, Núria Pereira.
2: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
2: Més info a espaigironès.com.
3: Filosacra sense punxero Efa Ema.
4: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
5: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
6: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

música, entreteniment. Corplejant. A Ràdio Vila-sacra, diumenge a les 10 del matí, amb Caral Pedemonte.

0: La teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ramaders del Pallars Sobirà alerten que la tuberculosi bovina ja circula entre sengles, cérvols i cabirols i reclamen més control d'aquesta fauna salvatge per protegir el seu bèstia. En aquest context també demanen que retiri a Catalunya l'estatus de zona indemne de tuberculosi perquè això implica que un únic positiu obligui a sacrificar tots els animals d'una explotació. Ens ho explica des de Sort el Pau Rovira.
2: El sector assegura que els contagis no provenen del bestiar domèstic sinó de la fauna cinegètica que conviu amb els ramats a les zones de pastura de muntanya. Els ramaders reclamen doncs recuperar els protocols antics i sacrificar només els animals positius. Alerten que mentre no es controli la fauna infectada, els contagis es poden repetir encara que les explotacions es desinfectin completament. També exigeixen controls sanitaris i vacunació d'animals salvatges, especialment a l'entorn de la reserva de Boumort, on asseguren que ja s'han detectat exemplars contagiats. Genís Ferrer, ramader del Pallars Sobirà, explica la seva doble demanda.
3: De que es faci una actuació exemplar i es faigui amb la fauna salvatge i l'altra que fem un pas enrere, sortiguem de zona indemne perquè no ho som. No ho som i ara mateix està constatat de que si la fauna salvatge ha estat contaminada com està, no podem permetre de ser zona indemne. I hem de tornar al protocol anterior de cas a cas i només sacrificar l'animal que sortigui positiu.
2: Les denúncies arriben pocs dies abans de l'inici de la transhumància, quan els ramats pugen a la muntanya per passar-hi l'estiu. A més, si no es prenen mesures immediates, assaja amenaça amb mobilitzacions mitjançant el seu president, Pere Roquer.
4: És que se'ns demana a nosaltres vacunar, mirar, analitzar. Pues el que demanem és de que tota aquesta fauna cinegètica sigui vacunada i analitzada. Tot el que ens demanaran els ramaders d'aquí de les comarques del Sobirà, Jussà, Val d'Aran i comarques del Pirineu en general de Catalunya, nosaltres estarem al costat com sempre hem fet. I si s'ha de tallar carreteres, pues tallarem carreteres.
2: El sector alerta que molts professionals tenen por de nous contagis i d'haver de sacrificar explotacions senceres.
5: Vila Sacra! Ole tu que matas!

0: Propostes en xarxa.
1: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre amurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al Castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.
2: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
3: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
4: I parlant d'emocions.
5: 84.
6: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
7: Ara escolteu l'altra ràdio.
8: Vinga.

0: Els ecosistemes protegeixen totes les formes de vida de la Terra. Per això ens comprometem amb la preservació dels espais naturals i la biodiversitat. Treballem per un futur més sostenible per a les persones i el planeta, amb la força de les aliances, l'impuls de la innovació i el desenvolupament d'infraestructures verdes. Uneix-te a la generació restauració. Agbar.
1: Un pessic de pensament.
2: Bueno.
3: Paraula que és catalana però no té tots els significats que li solem donar. Aquesta paraula és provar. Provar en català és fer una prova. El problema és que en castellà també prueba la comida i se prueba la ropa. Però això nosaltres no ho fem. Per una banda, en català la roba en l'emprovem, no la provem. Així, el lloc on la gent s'emprova la roba a les botigues són els emprovadors, no els provadors. Per altra banda, ni provem la síndria per veure si és dolça, ni provem la sopa per veure si li falta sal. El menjar mai el provem, sinó que el tastem. I en català tampoc fem cates ni catem el menjar. En aquest cas també podem dir que el tastem o bé que el degustem. Tastar, degustar i emprovar, retrateu-vos-els al cervell.

Braç a braç, així sortim al carrer. Anem a totes. Ens aixequem amb força. Mà a mà. Ens superem una vegada i una altra. Riem, ens emocionem, perquè amb tu no estem mai sols. Després de 85 anys treballant per una societat millor per a tothom, al grup social 11 tenim clar que la igualtat d'oportunitats es fa des del respecte. Braç a braç.

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com? Uf! Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.
3: No t'ho perdis.
4: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acro Kids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. La sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.
5: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
6: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
7: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Miki Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
6: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
7: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
3: Hauran trucat?
4: Hauran trucat.
3: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Mira, tocava per saludar-te perquè la dona ja s'ha anat a la peluqueria per estar guapa per demà. Mira, fa 3 setmanes que no ha anat a la peluqueria, s'ha arreglat el capella i se'n va a la peluqueria ben pentinada encara. Té molta gràcia, però ja ho havia fet de joveneta, saps? Una abraçada, fins demà. Gràcies.
3: Per parlar amb la ràdio.
4: 972 51 12 68. Deixa el teu missatge.
3: Calent, calent, calent.

0: Propostes en xarxa.
1: Al febrer de 1939, el dibuixant Josep Bartolí va creuar la frontera cap a l'exili i va passar per diversos camps de concentració francesos. Va acabar refugiant-se a Mèxic, on el 1944 va publicar alguns dels seus esbossos. Una obra sempre compromesa que va continuar als Estats Units, on es va instal·lar definitivament. Història i memòria s'uneixen al MUME, al Museu de l'Exili de la Jonquera, sota el paraigua de l'exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar. La mostra reivindica la força del dibuix com a eina de resistència, de memòria i de denúncia a través de l'obra d'aquest artista, que va ser testimoni en primera persona de l'exili republicà. Els seus dibuixos documenten l'horror dels camps de concentració, la guerra, l'exili i la repressió. Però alhora ens interpel·len i ens recorden com de necessari és defensar els drets humans, la llibertat, la dignitat o la justícia. En el marc del projecte europeu Exilis 1936-1946, l'exposició recull aquests esbossos i dibuixos preparatoris fets entre el 39 i el 41 i explora l'evolució de la creació artística de Bartolí. Fins al 31 de maig, exposició Josep Bartolí, dibuixar és lluitar, al Museu Memorial de l'Exili, a la Jonquera. Més informació a museuexili.cat.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona Temps de Flors, Girona Museu.
2: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
3: I parlant d'emocions...
4: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional. Perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Instal·lacions Adrià Serra.
4: Aigua, gas, calefacció, aire acondicionat.
3: Els millors professionals a la comarca els tenim al carrer Tirso de Molina de Roses. Instal·lacions Adrià Serra.
4: Sol·liciti pressupost sense compromís al telèfon 69-237-9440. 69-237-9440.

0: escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vilasacra i de bona gana.
1: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vilasacra.
2: Tiri, tiri, tiri. Profe.com. Som la primera acadèmia de classes online que garantitza l'èxit acadèmic des de la ESO fins al batxillerat.
3: Gràcies a la combinació única de tecnologia i professors experts, els estudiants superen les assignatures més complexes i avancen amb seguretat durant el curs.

Per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web, amicsdelagentgran.org, o trucant al 932 076 773.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, així de clar.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila Sacra.
2: En el 107 de la FM.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: El cas Elena Jubany, la fiscalia i la família demanen condemnar Santi La Iglesia a 26 anys de presó. Més detalls, Sergi Bassoles.
5: Sí, l'acusació pública sol·licita 20 anys de presó pel principal sospitós com a presumpte autor d'un delicte d'assassinat i 6 més per detenció il·legal. És la mateixa petició que ha fet la família de Jubany, que a més demana una indemnització de 600.000 euros. Un judici que enjudiciarà un tribunal del jurat i que arriba després de 25 anys d'una investigació policial a agònica impulsada per la família. Una investigació a contrarrellotge per evitar-ne la prescripció del cas que únicament ha permès aclarir que entre els qui van participar en el crim d'aquesta bibliotecària de 27 anys, veïna de Sabadell, hi hauria Santi La Iglesia. Tant el fiscal com la família d'Elena Jubany han demanat arxivar provisionalment el cas contra l'altre investigat, Xavier Jiménez, i tampoc veuen necessari jutjar a la tercera sospitosa, Anna Echaquivel. El seu cas ja va acabar arxivat una vegada descartat que les restes d'ADN femení trobat a la roba de Jubany fossin d'ella.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 101 a les 7 hores i 32 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.
2: És el nostre secret d'amics.

0: Tot Girona parla de Mi Corte Ibérico.
1: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldràs repetir.
0: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
1: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
0: Mi Corte Ibérico, Girona.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la Gran Pinyata Especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Silenci.
3: Famílies, ja falta menys per l'estiu. I per a les colònies de la Fundació Pere Tarrés. Les colònies de sempre, però també amb novetats, com les de cinema o les de Tria la teva aventura, un nou format que adjunta diferents colònies en una. Dies de natura, d'aprenentatges, d'activitats i nous amics. Les colònies, colònies. Literal, trobeu la vostra a peraterrés.org/colònies.
4: 100% Empordà. Aconsegueix el certificat de professionalitat preparant-te amb Acadèmia Bull de Girona per ser vigilant de seguretat, escorta privat i vigilant d'explosius. Cursos gratuïts adreçats principalment a persones en atur i sense exàmens a la policia. Informa-te'n a acadèmiabull.es. Actuació impulsada i subvencionada per al Servei d'Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i del Servei Públic d'Ocupació Estatal.
5: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't. Reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Amb el Lleu Origen, tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat. Va.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Gent de la ràdio, he de dir una cosa, és una nova manera de comunicar. Això ara mateix és gratis, bueno, pagues, val el que pagues, la connexió, el fet d'estar a l'ADSL i tot això. Però vull dir, si et diguessin, escolti, que això costarà un euro al mes, doncs jo penso que val la pena. Jo almenys, si em diuen, mira, i si s'hagués de pagar, potser encara millor, perquè fotríem una mica de neteja. Vinga, ja he acabat. Que tingueu un bon dia.

0: Des de l'Alt Empordà al món, avui Santa Llogaia d'Àlguema.
1: Santa Llogaia té llogaters vinguts de les Castelles, ben dovellades portes als carrers i murs de pedres velles. Santa Llogaia té un campanaret d'on s'albira la plana, la feixa, l'hort, el camp i l'olivet, el riu i la solana. Santa Llogaia, poble decantat a prop de la ribera que el bateja, ni la pluja dels anys l'ha defraudat i no coneix l'enveja. Santa Llogaia, mentre para el sol, no té hores balderes i no perd l'esperança ni el consol de viure recerat prop.

0: Ràdio Vilasacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vilasacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
1: Et transmet molt bones vibracions.

0: recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que t'era tot.
3: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Novita, Ràdio Vila-sacra, tot un invent. Sóc Doraemon i el sé de vèncer.

0: Bé, i què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel al Far West.
3: Volar llops d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 € per persona i nit. Condicions

0: veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre Deulofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu super econòmic.
1: Supermercat online de bon preu Esclat. Hi trobaràs tots els productes amb la mateixa qualitat que els nostres supermercats i amb la garantia de bon preu i Esclat. Des del teu mòbil, tauleta o ordinador i recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o te la portem a casa en algunes zones. Tria el dia i l'hora d'entrega i valida la compra. Pots anar modificant la cistella al llarg dels dies, afegint-hi o eliminant els productes com si fos la teva llista de la compra. Podràs modificar la comanda fins a unes hores abans de l'entrega. A més, pots compartir el mateix usuari entre tots els membres de la llar. Així, cadascú podrà afegir a la cistella els seus productes preferits i controlar el que teníeu previst gastar. Revisa els productes quan rebis la compra i si en vols retornar algun, pots fer-ho en el mateix moment de l'entrega o a qualsevol dels establiments de Bon Preu i Esclat, sense cap cost. Entra a Bon Preu Esclat i gaudeix de tots els avantatges de la compra online per recollir-la amb el cotxe en qualsevol dels nostres punts de recollida o entrega a domicili en algunes zones. Clic

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: Xo de luz tarda.
1: Papa, m'expliques un conte?
2: Ja coneixes l'actualitat, ara... Augmenten els casos de depressió i ansietat a causa de la crisi a les comarques gironines. La xarxa de salut mental de l'IAS va atendre 25.000 persones l'any passat, 3.000 d'elles amb trastorns greus. L'equip del tonticiari, format per dos estressats i tres persones que fa setmanes que no dormen, ha sortit al carrer per veure què n'opinen els habitants de Girona sobre la notícia. Bon dia, senyor. Vostè què n'opina sobre l'increment de malalts mentals a Girona?
3: Hola, tele.
2: No, si això no és la tele, és la ràdio.
3: Ostres, on hi ha ràdio?
2: Bé, millor busquem una altra persona. Disculpi, senyora, has sentit lo de les malalties mentals de Girona?
4: Hola, sóc la Francisqueta. Mira, el que jo penso és que estem tots locos. Tots locos! Alguna altra pregunta, nena?
2: No, ja en tinc prou. Disculpi, senyor.
5: Callase, boluda, no tengo tiempo. Estoy buscando las llaves de mi coche.
2: Però si les té la mà.
5: Ah, sabe más que yo, eh? Sabe más que yo.
3: Oh, ya.
2: Bé, ja en tinc prou per avui. Torno a l'estudi i almenys no semblen tots sonats.

0: Hem de parlar de música.
1: Amb el nom d'Alan Stewart Collinsberg, Woody Allen va néixer a Nova York l'1 de desembre de 1935, en el si d'una família jueva. Com ell mateix ha dit en alguna ocasió, una família burgesa, ben alimentada i ben vestida. Després d'estudiar en una escola hebrea fins als 8 anys, va anar a parar a l'escola pública número 99 de Brooklyn, la Midwood High School. Anys després, Woody Allen va definir aquest centre com una escola per mestres amb trastorns emocionals. Les seves fites principals en aquesta escola van ser dues. Primer, aprendre a tocar el violí, i segon, convertir-se en el típic nen solitari i introvertit que fins i tot el professor s'oblida de dir quan passa llista. Això va canviar quan va fer secundària i va començar a deixar mostres del seu gran humor a les redaccions i als treballs. De la seva època adolescent, Woody Allen comenta que no volia ser Bogart, tampoc volia ser John Wayne. Només volia ser el típic noi de classe amb ulleres que mai aconsegueix la noia però que és divertit i cau bé a tothom. La seva exitosa carrera com a humorista va començar als 16 anys, quan va començar a escriure acudits per diferents diaris i publicacions de Nova York. L'any 1953, Woody Allen va ingressar a la Universitat de Nova York, on va cursar producció cinematogràfica. No era gaire amant d'anar a classe, només a les projeccions de pel·lícules, i al principi de segon curs va abandonar la carrera, animat pel seu professor i la gran frase que li va dir.
2: No ets material d'universitat, crec que hauries de rebre ajuda psiquiàtrica, perquè em sembla que no tindràs gaire sort per trobar feina.
1: Dit i fet, Woody Allen va trobar el seu primer psiquiatre el 1959 i encara hi va des d'aleshores. Després de passar per diversos programes de televisió com a guionista, va aconseguir que el contractessin com a actor i ajudant de guió a la pel·lícula What's New Pussycat. Durant el rodatge va conèixer el qui seria el seu agent durant els anys següents. Va ser l'any 1969 quan va dirigir i escriure completament la seva primera pel·lícula, Take the Money and Run, a la que també actuava. Tot i que la productora no estava convençuda del resultat final, la cinta va ser un èxit i Woody Allen va aconseguir començar amb bon peu la seva carrera com a director. 8 anys i 4 pel·lícules després, va rodar la cinta que el consagraria com a gran cineasta, Annie Hall, o també feia d'actor.
3: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña y dice una, vaya, aquí la comida es realmente terrible, y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas. Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza y sin embargo se acaba demasiado deprisa.
1: La pel·lícula va guanyar 4 Oscars, millor actriu per Diane Keaton, guió original, direcció i millor pel·lícula, tots ells per Woody Allen. El director, però, no va anar a la cerimònia a recollir els premis, segons va explicar, perquè se n'havia oblidat. Des d'aleshores, Woody Allen ha guanyat més Oscars, però només ha fet acte de presència a la gala l'any 2003, per tocar el clarinet, per cert. Dos anys després d'Annie Hall, arribaria un altre gran èxit, una pel·lícula considerada un clàssic de la història del cinema, Manhattan.

0: Capítulo primero. Él adoraba Nueva York. La idolatraba de un modo desproporcionado. No, no, mejor así. Él la sentimentalizaba desmesuradamente.
1: Des de l'inici dels 80, Woody Allen ha pres el costum de treure una pel·lícula cada 11 mesos. Combina la seva carrera com a director amb el seu oci personal, el clarinet, que toca cada dilluns en un local de Nova York, sempre i quan la direcció de les seves pel·lícules li ho permet. Fent-ne una cada 11 mesos deu ser complicat. De moment porta 39 títols a les espatlles, incloent la darrera Whatever Works. Fa 2 anys, Woody Allen va conquerir casa nostra amb Vicky Cristina Barcelona, un film que va aconseguir que Penélope Cruz guanyés el seu primer Oscar. A nivell personal, Woody Allen ha estat casat 3 vegades. Primer va ser Diane Keaton, actriu musa del cineasta durant els anys 70, i després va ser Mia Farrow, musa d'Allen als anys 80.
0: Jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres.
1: Amb Mia Farrow va tenir el seu únic fill biològic, l'any 1987. El divorci arribaria l'any 92, amb un gran escàndol. Woody Allen va començar una relació sentimental amb Sun Yi, d'origen coreà i filla adoptiva de Mia Farrow, 35 anys més jove que el director. Tot i l'escàndol, la relació continua i la parella viu feliçment a l'Upper East Side de Manhattan, la zona més exclusiva del seu estimat Nova York, a prop del marge est del Central Park, un indret on, diuen, és fàcil trobar-hi Woody Allen pensant en la seva propera pel·lícula. A més de les seves pel·lícules, per la història queden les seves frases. Els diners no donen la felicitat, però donen una sensació tan semblant que es necessita un gran especialista per verificar la diferència. En realitat, prefereixo la ciència a la religió. Si em donen a escollir entre Déu i l'aire condicionat, em quedo amb l'aire. L'amor és la resposta, però mentre vostè espera, el sexe li planteja unes quantes preguntes. Només existeixen 2 coses importants de la vida. La primera és el sexe, i de la segona no me'n recordo.
2: Woody Allen. Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Tanca els ulls.

0: identitat d'un lloc, d'un territori, en quant al seu producte, el seu color, la seva gent, compartir experiències i una manera de viure.
1: El mercat és una família, perquè si tu et passa alguna cosa, et truquen com estàs, que si et fa falta alguna cosa, sempre tens algú que t'ajuda. Vull dir, és una família aquí al mercat.
2: En general, la gent quan va a un supermercat, van sols, compren sols, no els interessa contactar amb ningú, agafen el producte, se'l guarden i se'n van. Però després hi ha un altre tipus de gent, que són els que van a fer el mateix, però van amb la tribu. I aquests són la gent que els agrada el mercat.
3: El barato ja ho sabem, hem de trobar. Això és una miqueta més car, però és bo. I el bo no t'hi preu. Perquè jo per a menjar-me, segons lo que, me faig pan, tomata, en olives, que també xa algo.
4: El mercat fa moltes olors.
5: Olor a fresc, a hort, a peix, a mar, a muntanya, a tot. És a dir, el que pots tindre amb 50 quilòmetres ho pots tindre amb 500 metres quadrats. És impressionant.
6: Me encanta esto lo que hago. Pues soy un tío muy feliz.
7: A mi no se me fa passar, però jo reconeixo que això és una cosa que te quedarà.
8: Ho collim i l'endemà està venut.
9: Si no hi fos, ho trobaria.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: Xo de luz tarda. Xo de luz tarda.
1: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: Què fan ara?
4: Miri usted.
3: Què dius ara?
4: A on?

0: Hola, sóc aquí.
1: Hola, sóc aquí.
2: Hola, sóc aquí.
1: 4 milions i mig de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
3: Eurofirms Fundació.
4: 1, 2, 3...

0: Ràdio Vila-sacra.
1: On les cançons lliguen amb la història.
2: Una recomanació.
3: A veure, aquest...
4: Tingui, vaja.
5: I és gratis.
3: Doncs som-hi.
4: Gràcies.
6: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article...
7: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix, recorda.

T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a ites.cat.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Yee-haw, I got a snake eyes.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.

0: Show de luz tarda.
1: Show de luz tarda.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: L'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners de la Selva, l'única de les comarques gironines que impartirà el grau mitjà en gestió forestal el curs que ve. I és que remarquen que creix la demanda de treballadors d'aquesta especialització. Santa Coloma de Farners, Laia Claret.
4: Anna Suquet, directora de l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners, especifica perquè l'any que ve el grau mitjà d'aprofitament i conservació del medi natural es podrà estudiar a comarques gironines.
5: És un moment en el qual hi ha una necessitat, no, de treballs forestals, hi ha una necessitat de gent formada a treballar a bosc, en aprofitaments, hi ha una demanda de fusta important, hi ha hagut una pujada de preus en la fusta i això semblava que era una situació que era interessant, doncs, per poder reiniciar aquest cicle.
4: Fa una quinzena d'anys el curs ja s'impartia a Santa Coloma de Farners, però es va deixar de fer i els últims anys només s'ha pogut cursar de manera pública a l'Escola Agrària Agrària del Pirineu, a la Seu d'Urgell. Pel curs que ve, l'Escola Agrària de Santa Coloma ofereix 20 places del grau mitjà amb la intenció d'impartir una formació molt pràctica.
2: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
6: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
7: Ja se sap que qui canta els seus mals espanta.
8: Me bueno, me sale una...
7: No, no, no.

0: a l'Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.
2: Avui...
3: Sí?
4: Jo!
5: A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
6: Mai estaràs sola.
7: Un missatge?
3: Mira, Xavi, escolta'm, felicitats. Vinga, que estigueu tots bons, eh?

0: Sí, sí, vostè.
1: És...
2: Tens el teu Marcelinus?
3: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
2: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
3: Marcelinus, jerseis amb nom propi.
4: Porque lo mío es el arte. No quiero ser electricista, ni técnico de lavadora. Ni mecànic o ajustador, ni nada.
5: Jo ja ho entenc que fa molta gràcia, però això és patètic.
4: Yo estoy en una academia aprendiendo a bailar y a cantar.
5: Gracias.
6: Verde y blanco sus colores, verde y blanco su sendero, porque algo ya va a llegar.
7: ¿Qué muchachos estamos criando?
8: Sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.

0: No, aquí no tenim cracs.
1: Aquí no tenim superdotats.
2: No tenim el millor de res. Ni som líders de res, ni ho pretenem.
1: Aquí, amb il·lusions, tenim suficient.
3: Amb el suport d'Inèdit Tours, empresa de serveis culturals i divulgació històrica.
4: Xo de luz tarda.
5: Ei, com estàs?
6: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
2: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
3: Informa't amb el 972-207-216 o a orbitagironina.cat.
4: Un indret amb un patrimoni ric i ple de memòria, així és Vila-sacra, i Pep Velasco, escriptor i veí del poble, ho té prou clar. Per aquest motiu, està immers en l'escriptura d'un llibre on recollir tota la història de Vila-sacra, fotografies, documents, informació que ajudin a preservar i enriquir aquest llegat històric. Alhora, vol continuar reunint persones que vulguin col·laborar en aquest llibre aportant records, material i coneixements.

0: Un llibre previst pel 2027. Tothom qui vulgui participar ho pot fer a través del correu editorial@ginestadigital.com o bé mitjançant el telèfon 680177437.
1: Totes les aportacions són importants.

Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Aprèn a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la ara a amazon.es/treballa.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: I parlant d'emocions...
0: 11.
2: La paraula, la raó i la veritat.

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, bon dia. En primer lloc, una abraçada a la senyora Caterina, és una persona encantadora, dolça, bona, i és l'ànima del nostre amistat de tots, eh? I ara vaig al tema. És que n'hi ha moltíssims que us escoltes. És molt interessant, eh? Perquè ens fa falta a tots molta cultura i molt coneixement per tirar endavant tot el que portem tots a sobre, eh? D'acord? Vale?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Mare meva, quins oients que tenim.
6: Doncs sí, oients fidels.
4: Clar que sí.
7: Què vols?
4: No, increïble. Abraçada gegant.
7: Us estimo.

0: És hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
1: Si vols tenir tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i web rodaliescatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 941 0041 i 912 320 320.
0: Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
2: M'encanta deixar els babaus intrigats.
3: I això?
2: Després t'ho explico.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Així comença una de les cançons més commovedores d'Eric Clapton. Esquinçadora i plena de melancolia, Tears in Heaven és el resultat de l'intent del músic britànic per superar el pitjor moment de la seva vida. Un episodi que li va fer experimentar el dolor més profund i imaginable que un pare pot viure, però que va canalitzar a través de la música.

Ens situem al març de 1991. Després de 3 dècades d'inestabilitat emocional i greus problemes amb les drogues i l'alcohol, Eric Clapton havia aconseguit encarrilar la seva vida. Feia 4 anys havia nascut el seu primer fill i el músic estava decidit a exercir el paper de pare amb aquella criatura, un nen anomenat Connor, fruit del seu matrimoni amb la model italiana Lori Del Santo. La parella, tot i que feia un any que s'havia separat, mantenia una bona relació i per enfortir els lligams familiars van decidir passar uns dies plegats amb el nen a la ciutat de Nova York. Mare i fill s'allotjaven al pis 53 d'un gratacels de Manhattan. Clapton havia de recollir-los a mig matí per acompanyar-los al zoo de Central Park, però en un descuit, que encara avui ningú no s'explica, una finestra de l'apartament va quedar oberta i el petit Connor, que no se'n va adonar, s'hi va apropar més del compte i va caure al buit. There couldn't have been a bigger nightmare. Aquest tràgic accident va ser un cop terrible per Clapton. El músic es va aïllar per plorar la seva pèrdua inconsolable i mirar de trobar la manera de seguir endavant amb la seva vida, amb un repte majúscul, fer-ho sense l'ajuda de l'alcohol. I és que quan Connor va morir, Eric Clapton, que durant dècades no havia estat sobri més de 2 dies seguits, havia aconseguit superar la barrera dels 3 anys sense provar la beguda. El procés de rehabilitació havia estat molt complicat i se li feia una muntanya mantenir-se ferm en un moment de desesperació com aquell. Però quan la recaiguda semblava inevitable, de la forma més inesperada, va trobar la força que necessitava.

va ser mentre obria els missatges de condol. Entre els milers de cartes que va rebre, se'n va colar una que el va deixar glaçat. Era una carta que el seu fill li havia enviat unes setmanes abans des de Milà. Dins el sobre hi havia un pòstit on el nen hi havia escrit que tenia moltes ganes de tornar-lo a veure i li enviava un petó. L'efecte d'aquesta nota manuscrita pel petit Connor va ser definitiu. I va ser llavors quan Eric Clapton va prendre consciència que si aconseguia superar aquell sotrac sense veure, seria capaç de trobar la força per afrontar qualsevol cosa sense haver de recórrer l'alcohol. Les setmanes següents, Clapton va agafar una guitarra espanyola i es va refugiar en les seves cordes per mirar de sobreposar-se a aquella tragèdia personal. Tocava i tocava sense parar com a teràpia per alleugerir el seu dolor, però no acabava de trobar un sentit a tot plegat. Fins que un dia, enmig d'aquest procés, va rebre una proposta que li va donar el motiu que necessitava: la composició d'una banda sonora. L'encàrrec li va fer la productora americana Lily Finney Zanuck, que estava preparant el seu debut com a directora de cinema amb Rush, una pel·lícula basada en la novel·la homònima de Kim Wonsencraft. Protagonitzada per Jennifer Jason Leigh i Jason Patric, narra la història d'una parella de policies de Texas que als anys 70 són assignats com a agents encoberts en un cas del Departament de Narcòtics. It was the job that was all wrong. Podia semblar que l'encàrrec arribava en el pitjor moment per a Clapton, però el repte de posar música a una pel·lícula li va semblar una oportunitat excel·lent per concentrar-se en un objectiu. Clapton va treballar en el projecte tota la tardor i a finals d'any tenia llest l'àlbum que va convertir-se en la banda sonora de Rush. Entre els temes que hi va incloure hi havia Tears in Heaven, una balada on va vessar els seus sentiments més profuns expressant el desig com a pare de tornar a veure el seu fill algun dia. Mig any després de l'estrena de la pel·lícula, Tears in Heaven es va llançar com a senzill. I l'agost de 1992, Clapton el va enregistrar en directe pel disc Unplugged que va gravar per a la sèrie de concerts acústics organitzats per la cadena de televisió MTV. L'efecte estremidor del tema i la seva interpretació va ser tan impactant que va ser reconegut amb 3 premis Grammy, entre els quals hi havia el de millor cançó de l'any. És la cançó que va ajudar Eric Clapton a superar el dolor més terrible que un pare pot imaginar i també la que el va ajudar a mantenir-se ferm en la seva determinació de no recaure en la beguda. A la seva autobiografia ho comparteix explicant que si ell no fos alcohòlic diria que la família és la gran prioritat de la seva vida, però reconeix que això és impossible perquè sap que ho perdria tot si no col·loqués l'abstinència al capdamunt d'aquesta llista.

0: Anar amb bici a l'escola s'ha convertit en el nostre moment del dia preferit. Anem al nostre ritme, sense presses, observant, enraonant. I el Marc arriba a l'escola despert i content.
1: Estalviar temps i guanyar moments. Amb bici, anem bé.
2: I parlant d'emocions...
3: 41.
4: Anem a temes difícils.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: El Solsonès vol recuperar els antics camins de la Sal que sortien de Cardona com a atractiu turístic. Volen que sigui una ruta per connectar la Catalunya central amb el Pirineu i potenciar així tot el patrimoni de la zona. Pinós, Joaquim Albalate.
3: El projecte L'Hort Blanc vol recuperar el camí que s'utilitzava per portar la sal extreta a les mines de Cardona cap al nord a través del Solsonès i convertir-lo en una ruta turística que connecti tot el patrimoni de la comarca. Jordi Vilalta és el gerent del Consorci Líder de la Catalunya central.
4: El que pretén és posar en valor lo que és la ruta que uneix a la muntanya de Sal de Cardona amb el Saler de Cambrils, que va cap a la Cerdanya, a l'Urgell i Bages, i no només que sigui una ruta, un camí per caminar, per fer bicicleta, sinó que al voltant treballar tot el tema de patrimoni, gastronomia, patrimoni natural.
3: Una ruta que es combinarà amb propostes que ja funcionen, com el cicloturisme, l'Observatori Astronòmic de Lladús o el Geoparc Catalunya Central, per exemple, tot plegat amb la sal com a fil conductor. Francesc Ponce és director general de la Fundació Cardona Històrica.
5: La sal com a metàfora de conservació, doncs ha de conservar patrimoni, de conservar doncs natura, recursos geològics, etc, etc, no? I també la sal com a potenciador de sabor, doncs ha també potenciar aquestes aliances entre diferents sectors per posar en valor tot aquest relat, aquesta xarxa de camins, totes aquestes oportunitats i activitats que es poden fer.
3: Aquest any es definirà la ruta que s'ha perdut en alguns trams per després poder-la connectar amb la que ja existeix entre Cardona i Manresa i més endavant allargar-la cap a la Cerdanya i l'Alt Urgell.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
6: Seleccions musicals per emportar-se.

Miradas. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: marxa la programació del Temporada Alta 2026.
1: La brasilera Christian Jatay estrenarà en coproducció amb el Teatre Lliure Júlia 15 anys més tard, que reprèn el seu espectacle de 2011 en què revisava el clàssic de Strindberg La senyoreta Júlia. El nou muntatge comptarà amb els actors catalans Juli Genís i Mohamasian i traslladarà la història a l'Europa actual barrejant teatre i cinema. Narcís Puig, director artístic del Temporada Alta.
2: Fa una producció totalment nova, amb text nou, amb una base amb el que era l'espectacle inicial, però recreada, diguem, per parlar de la situació més europea i més actual.
1: Després de la mort i la primavera, la Veronal presentarà Living and Living, primer capítol de la trilogia de la vida, interpretada per dos ballarins que explora la vida com un territori de transformació. Mentre que el director argentí Pablo Messier estrenarà La forma humana, que parteix del món artístic del pintor Francis Bacon i de la novel·la El cordero carnívoro d'Agustín Gómez Arcos. També tornen al festival Quim Tarrida i Agnès Mateus, que a Massacre qüestionen la fe, la religió i les creences amb l'humor i sarcasme marca de la casa.
3: Per nosaltres el concepte de massacre té que veure amb les massacres dels europeus ben pensants que ens pensem que són la nostra fi del món, com és el Black Friday, la rua del Barça d'aquest sembla com que de vida o mort, no?
1: Pel Temporada Alta també passaran el Teatre d'Objectes de Xavier Bovés i d'Oligor i Microscopia, el circ de la companyia Ella, Un mal moment de Maria Jové i Gerard Franc, Cabo San Roque o Un work in progress de Malpelo.

0: 100% Empordà.
1: Truca.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Quan sento parlar a la gent veig molt d'odi i això no és bo per la salut. Sobretot per la salut. Veig, això no pot ser, perquè mentre més odi hi hagi, pitjor aniran les coses. Molt bé.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
6: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
5: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
6: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
3: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
2: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
3: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.
4: Radio Vila Sacra, l'emissora de l'Empordà.

0: nit.
1: I parlant d'emocions,
2: 57.
3: Ei, resulta que provocado bueno, pues, cacau malament
4: si us plau, poseu ràdio Vilasaca i que no ens mengin tant el coco.
5: Molt bé, doncs va endavant.
6: Sí, sí, sí. I Garrotí no canto.
7: L'han trobat? L'han trobat?
8: Però què diu?
9: Però esto tienen que cortarlo, por favor.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
3: Ai.
7: Ai.
3: I ara...

0: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Si t'has compromès a cuinar i després no papapots, t'has ficat en un bar pollastre.
1: Rostisseria La Cresta.
2: I si el problema és que no t'hi atreveixes, és que ets un gallina, però tranquil.
1: Rostisseria La Cresta.
2: Tenen la solució, els millors pollastres a l'est. Gran varietat de plats casolans per portar. Faran que no t'hagis de preocupar de res.
1: Rostisseria La Cresta. 972-51-1777.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Perquè sabem què fem i per què fem les coses.
5: Perquè podem dir-hi la nostra.
6: Perquè tractem les persones des de la igualtat.
7: Perquè fa més de 50 anys que hi som.
8: Perquè ens importa, ens impliquem en la cura del medi ambient.
9: Perquè seleccionem el que venem amb ètica i valors.
10: Perquè som molt a prop.
11: Perquè ens ho passem molt bé quan hi anem.
12: Oi que sí?
13: Perquè som més d'un milió. Junts podem canviar el món.
14: Abacus, cooperativa cultural.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: I parlant d'emocions.
2: 56.
3: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
4: A veure, avui per agafar el tren de Barcelona, pues des de les 7:19 fins a les 8:35. O sigui que hem arribat a l'estació de Sants, a l'estació de Passeig de Gràcia, a les 8:35. Una vergonya. I no és només avui, perquè ja fa molts dies que van més plens, no sé si ens estan posant menys vagons, estan més bruts, evidentment, i a més, moltes vegades el que està passant és que molta gent està sempre dempeus i això, bueno, és intolerable, no?
5: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Espai Gironès fem 21 anys i ho celebrem repartint 2.000 regals. Televisors, smartphones, targetes, regal, un patinet elèctric, entrades de cinema i molts premis més. Participa a la gran pinyata especial i prova sort.
1: Fins al 23 de maig vine a celebrar l'aniversari de l'Espai Gironès.
0: Més info a espaigironès.com.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
2: Espai Ràdio Vila-sana.

0: Pesquera, a la Ribera d'Ebre, busca la manera de revitalitzar la seva economia i tenen sobre la taula una proposta curiosa.
1: Tengo una tranquilidad encima que yo misma no me reconozco.
0: Estan estudiant la possibilitat de fer una plantació de marihuana arran de la iniciativa d'una associació de consumidors de cànnabis.
2: Vamos a ver, que nos estamos liando.
3: Sense comentari.
4: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
11: El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
1: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.
2: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, al patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva. I'm gonna show you what I'm
1: working with. I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: de nit.
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: És el moment de cuidar la nostra terra. És el moment de cuidar-te. Terrall, l'oli d'oliva verge extra que no pot faltar a la teva taula. L'Arbequa, per als més premium. L'oli orgànic, per als més eco. I Terrall, l'imprescindible. Compra'ls ara a terrall.es. T'ho portem a casa.

0: 13è Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la Vila d'Espectacle i Alegria.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Durant el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. Gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta.
1: Aigües de Catalunya.
2: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Silencio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Xavier, que és una melodia que m'ha agradat sempre molt i ara feia temps que no la sentia, va ser molt famosa fa anys, no?, als 40 i així, també en pel·lícules sortien, també cantades o sense cantar, bueno, en fi. I bueno, estic aquí, dime-la. Bueno, ja el sento, ja, ara això. Molt bé.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Bona nit. Ràdio Vila-sacra 107 FM.

0: perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica, perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica, perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural, perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Planeta Terra. 510 milions de quilòmetres quadrats. En cotxe podries recórrer-la en 80 dies. A peu en 11 anys. Però, per molt lluny que vagis, sempre tindràs un acompanyant incondicional. Si tu et mous, nosaltres també. Uau!
3: RadioVilaSacra.cat, on vulguis.

0: servei de socor de Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Socorro! Socorro!
2: Es prega a l'1, 2, 3, 4, 5, es posi en contacte amb el 6, 7, 8, 9 i 10. Perquè hi ha la dita que diu que quan més serem, més riurem. I tal com està el pati actual, no veiem gaire situacions per riure nits i tots a una.
3: Podeu deixar la vostra crida de socor al contestador 972511268.
4: Informació, música, entreteniment.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
2: Nenes, qui m'ha agafat l'abric negre? Ningú? Doncs molt bé, li han sortit potes i se n'ha anat.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Escolta. Coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Amics, una setmana més i a través de la vostra sintonia preferida ens retrobem a través de les ones. Avui gaudirem d'una veu d'un artista, d'un cantant espanyol. Us estem parlant de Joaquín Sabina.

Estem escoltant cançons, èxits de Joaquín Sabina, possiblement no els més coneguts, com aquest que t'oferim ara, de Pacto entre Caballeros, un dels seus primers èxits.

En la seva vida artística ha publicat 16 discos d'estudi i 7 en directe. Alguns en directe són gravacions d'actuacions en les que ha intervingut ell solitari o també acompanyat d'altres veus famoses. Un també dels seus primers èxits va ser Zumo de Neón. Va ser l'any 1986.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.

I continuem amb la discografia i èxits de Joaquín Sabina. Ara un tema, no altra cosa que pensar.

avui dintre el marc de la nostra ràdio Nostàlgia estem gaudint dels èxits i les cançons d'un gran artista de casa nostra, un gran cantant, com va ser Joaquín Sabina, en la seva veu tan especial i peculiar. I a través de la teva sintonia preferida i la sintonia de la ràdio Nostàlgia, continuem en èxits de Joaquín Sabina. Contigo.

Resulta que la veu que us presentem avui, la de Joaquín Sabina, està lligada, com diguem en aquesta falta, falca, volem dir, doncs està lligada a la nostra vida, a la nostra història. I ara continuem amb la seva veu en aquest Pájaros de Portugal.

0: Embalat.
1: Embalatradio@gmail.com.
0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. Embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
2: I després d'aquest curt espai promocional del nostre programa, continuem amb la veu de Joaquín Sabina. Todavía una canción de amor.

I a través de la sintonia preferida, de la teva sintonia preferida, no podia ser d'una altra manera. Ara, els èxits de Joaquín Sabina. Comencem en 19 dies i 500 nits.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, avui hem escoltat la vida artística en els seus principals èxits de Joaquín Sabina i alguna petita pinzellada de la seva vida privada. Res menys, tan sols que us hagi agradat el programa i us emplacem pel proper. Adéu-siau i recordeu-vos tots de ser molt, però que molt feliços.

0: creativitat, música, olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona temps de flors. Girona emociona.
1: Bona nit.
2: Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, escoltar i participar.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa igual.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Els posthumanistes i transhumanistes promouen la substitució tecnològica de l'espècie humana. Un futur que podria ser més proper del que sembla. Això és el que defensa el periodista David González a Cancel·lar l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial que ens presenta les incoherències desfermades per l'actual eufòria cíborg que promouen aquests corrents de pensament. Avui també descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Radó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i el suplement Intel·ligència Espiritual parlarem de racisme i fe amb Agustín Pàniker. Dedicarem el like a la història de Martí Bach, un jove de 17 anys a qui li van detectar leucèmia quan en tenia 13. Després de superar la malaltia, ha publicat La parada de la meva vida, el dietari on explica l'experiència, un llibre de Pagès Editors que també serveix per recaptar fons per la recerca del càncer infantil a l'Hospital Vall d'Hebron. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
2: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
4: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
5: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de la tercera edició del Fòrum Valors Mataró Europa, que organitza l'Ajuntament de Mataró al Tecnocampus i la revista Valors, ja que dimarts passat la trobada va congregar més d'un centenar de persones de totes les edats per reflexionar sobre les fake news i la desinformació i els reptes que això suposa per a Europa en l'àmbit legislatiu. Jo volia fer-te uns petits apunts sobre les reflexions que es van escoltar durant la tarda. La primera és una idea que va llançar Josep Maria Ganyet, i és que va dir que el repte a futur és l'alfabetització mediàtica, ja que els usuaris doncs, també són molt importants i juguen un paper molt important a l'hora de no escampar notícies falses. Unes notícies falses que, segons Jael Caral, no s'haurien de dir així, s'haurien de dir falsejades, perquè el terme està com deixant entreveure que les notícies poden ser falses per naturalesa i això és algo antinatural. I per últim també em quedo amb el que va dir Loreto Corredoira, i és que el dret no és la solució de tot perquè poques vegades arriba a temps. Un exemple de com de difícil és legislar sobre la desinformació i més en l'àmbit tecnològic. Aquests són els meus apunts ràpids de la jornada, però et dono a tu la paraula perquè vas tenir l'oportunitat de parlar amb un dels ponents que van participar a la taula rodona.
4: Exacte, amb la quarta persona que formava part d'aquest Fòrum Valors Mataró Europa, que era el periodista Joan Reventós, segurament el coneixeu perquè va ser 5 anys corresponsal a Brussel·les per TV3, i actualment és l'editor i el presentador del Telenotícies cap de setmana. Nosaltres vam poder parlar amb ell i vam posar sobre la taula diverses reflexions al voltant de la desinformació, sobretot en el dia a dia, però també des de les institucions europees. Joan Reventós, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Com està?
6: Molt bé.
4: Avui parlem de notícies falses, de desinformació, que és una, no sé si ja tan nova realitat, no?, amb la que conviuen els periodistes i els mitjans de comunicació. Com s'intenta combatre des d'una redacció? Com es blinden els mitjans?
0: Jo crec que el primer que fem per blindar-nos és ser-ne conscients. Ser conscients que hi ha aquesta realitat, més o menys nova, però el que és evident és que és molt present aquesta realitat i has de ser conscient que hi és. Has de ser conscient que hi és per blindar-te, per protegir-te, per estar a l'aguait de que qualsevol missatge que arriba en una redacció de... informativa d'un mitjà de comunicació és susceptible d'amagar alguna part que sigui una notícia falsa o desinformació o mentida completament, no? Davant aquests ulls que posem davant aquesta nova realitat, aleshores els mitjans ens hem de dotar d'algunes eines per protegir-nos. I és cert que aquí sí que potser estem en un camí bastant nou, bastant a les beceroles, d'anar construint aquesta muralla contra la desinformació. En el cas que em toca de prop, la redacció de TV3, tenim des de fa poc, relativament poc, una unitat de verificació, que són gent, periodistes, especialitzats en tot aquest ecosistema desinformatiu que ens envolta i que està a l'aguait de quines eines poden ser les més efectives a l'hora de detectar i combatre aquests missatges desinformatius, perquè sobretot no se't colin a dintre de la informació amb la que treballem els periodistes i sobretot també per no propagar-lo tu i, a més, també per advertir al públic que determinats missatges que circulen doncs són directament desinformació o mentida.
6: Que de fet hi ha una feina de pedagogia, no?, encara avui dia molt important, que també es pot fer des dels mitjans. Sempre parlem d'anar en compte, de tenir una mirada crítica, de verificar a títol personal quan rebem informacions, no?, que ens fan dubtar, que generen incerteses, i sobretot de no compartir-les, que és una cosa molt senzilla perquè amb un sol clic les vas propagant. Hi ha un problema, però, que és que aquestes notícies ens interpel·len molt emocionalment, no? I suposo que aquí està part del risc.
0: Correcte. Jo, quan he parlat amb experts en la matèria de desinformació, sobretot els meus anys a Brussel·les, havia fet entrevistes amb gent que des d'agències europees estaven molt a l'aguait del que es movia en el terreny de la desinformació, i em deien això mateix. Em deien la millor eina contra la desinformació és un lema que deien ells, que és no comparteixis si no saps d'on ve. I m'advertien d'això mateix que dius, que els missatges amb què juga la desinformació són missatges que interpel·len molt a les emocions, i quan et toquen l'emoció reacciones de manera irracional moltes vegades, impulsiva. No et pares a pensar què estic llegint, què m'està arribant. I aquest és el gran consigna que tots aquests experts de desinformació per evitar de propagar els missatges et fan evident, no? De dir, no comparteixis si no saps d'on prové i no et deixis endur per les emocions. Els mitjans de comunicació segurament hem de ser molt cauts a l'hora que no es propagui, però també és veritat això que dius de fer pedagogia i d'explicar al públic quines eines tenen al seu abast, a banda d'aquest gran lema de no compartir si no saps d'on ve, quines eines tenen al seu abast, perquè si dubtes d'una imatge que t'ha arribat o d'un contingut que t'ha arribat, què pots fer per verificar si allò és real o és un contingut generat per intel·ligència artificial, per exemple, o pensat per algú que vol directament desinformar. Els mitjans també ho han de fer, això segur.
6: Ara parlava de la intel·ligència artificial, un perill extra, no?, podríem dir, en la generació d'una banda de notícies falses, però també en la propagació de la desinformació.
0: Sí, i sobretot perquè arriba a uns nivells de sofisticació espectaculars, la intel·ligència artificial. És molt difícil discernir si una imatge és veritat o és mentida, o si algú que parla, o un vídeo, no només una foto, un vídeo és veritat o és mentida, o un text, si està guionat per un humà o per un robot d'intel·ligència artificial. És present, la intel·ligència artificial és molt present als nostres dies i passa com a moltes altres revolucions tecnològiques que tenen una doble cara, no? Que tenen una vessant molt positiva, que en pots treure molt de suc, però tenen una altra vessant molt perillosa. Jo sempre amb la intel·ligència artificial sempre he dit que és tan inquietant com apassionant, no? I crec que és veritat que hi ha les dues coses al voltant de la intel·ligència artificial. D'una banda, alguna de molt positiva, però també entranya alguns perills dels quals hem de ser conscients.
6: Abans ho comentava, vostè va ser corresponsal a Brussel·les durant 5 anys per TV3. És un entorn on circula molta informació, però imagino que també molta desinformació, especialment en moments intensos com unes eleccions al Parlament Europeu. Com convivia vostè amb tot aquest context, en aquest escenari? I no sé si va notar en aquells anys, del 2020 al 2025, si no m'equivoco, un cert auge de les notícies falses.
0: Jo crec que al voltant de totes les estructures de poder hi ha desinformació, és on es concentra més els interessos de molta gent i de moltes empreses i de moltes organitzacions, i per tant, quan hi ha poder, hi ha ganes de poder influir, i la desinformació és una manera d'influir. I a Brussel·les, al voltant de les institucions europees, propers n'hi ha molt de poder. I per tant, la desinformació allà hi és molt present, i també les ingerències exteriors, no? també hi són presents. Ells ho saben, treballen molt per detectar tot aquest moviment desinformatiu. Al voltant de les eleccions era molt clar, potser els periodistes o la gent que estaven per allà no ho veiem tant, però ells estaven monitoritzant en tot moment quins missatges circulaven al voltant de Brussel·les per intentar influir l'opinió pública respecte d'allò que sortia de les institucions. Em deia, recordo que havia parlat amb gent d'agències europees que em deien que un any abans de les eleccions ja estaven treballant molt intensament, perquè ja veien que aleshores ja es començaven a moure moltes estratègies desinformatives o d'ingerència, i que 72 hores abans de les eleccions era quan hi havia un boom i una explosió de ciberatacs o de missatges falsos que circulaven per les xarxes, i des d'aquelles agències intentaven monitoritzar-ho, detectar-ho i neutralitzar-ho en la mesura que poguessin. Però és evident que al voltant de les estructures de poder hi ha molta desinformació, i sí que en els últims anys va anar increixent això. Jo crec que un moment que jo vaig poder detectar va ser el 2021-22, tot just arribar allà, just després de la pandèmia, o al voltant de la pandèmia. Recordem aquella època amb les vacunes, teories conspiranoiques, etc. Allà la desinformació va tenir un repunt. Ja no va cessar mai. Després, amb la guerra d'Ucraïna, amb altres moments tensos que hi ha hagut al voltant de la informació europea, ha anat sempre en augment. I sí, ha arribat un punt que ja forma part del dia a dia de les institucions. I ells en són conscients i també miren això de neutralitzar-ho.
6: Acabo preguntant-li una mica relacionat amb això que comentava de l'estratègia de la planificació, no?, d'aquesta desinformació, per un dels temes que avui es posen sobre la taula en aquest fòrum Valors Mataró Europa, que és el repte legislatiu que suposa tot plegat, no?
0: Segurament és molt difícil legislar al voltant de la desinformació i tot allò que es mou per la xarxa, tot allò que es mou per internet, perquè legislar vol dir posar cotilles, posar restriccions, prohibir fins i tot, i és molt difícil posar portes al camp. I quan estem parlant d'internet, de la xarxa, d'aquesta propagació tan fàcil de la informació, és molt difícil posar les portes al camp. Tot i així, s'intenta, i des de les institucions europees, que és d'on jo veia quina legislació movien, s'ha intentat des del 2015, repassava

0: llei, i em deien, és que estem construint aquesta llei i a mig tramitar la llei ens ha irromput ChatGPT, de manera que estem fent una llei i aquesta llei és canviant constantment. És una llei viva i quan l'aprovem no estarà tancada. Serà una llei que s'haurà d'anar actualitzant dia a dia, perquè aquest és un món que canvia tant, el món de les noves tecnologies, canvia tant que ens obliga a tenir totes les eines sempre al dia per poder, segurament no poder posar portes al camp, però sí intentar posar alguns límits perquè això no se'ns en vagi de mare, perquè les grans tecnològiques també remin en la mateixa direcció i això ja és prou complicat moltes vegades, però segurament per posar aquells carrils perquè la xarxa o la intel·ligència artificial pugui fer-se servir amb totes les seves virtuts i no amb tots els seus defectes.
1: Tenim feina per endavant, doncs.
2: Segur que sí.
1: Joan Raventós, moltíssimes gràcies.
2: Moltes
1: que gaudeixi.
3: Aquesta era la conversa que podíem mantenir just abans del Fòrum Valors Mataró Europa amb Joan Raventós, un dels quatre ponents d'aquesta tercera edició de la cita. És moment ara, però, de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
4: El llibre més venut de no ficció en l'última diada de Sant Jordi va ser Manual de Defensa del Català, d'Òscar Andreu. Sant Jordi és una festa prou curiosa com perquè en un país on no es llegeix gaire es comprin 2 milions de llibres en pocs dies, més de la meitat dels quals en una llengua que cada vegada es parla menys, i que un dels més venuts sigui precisament una defensa d'aquesta llengua minoritària i minoritzada. Òscar Andreu, presentador de l'Està passant i la veu darrere de la meitat dels papers de l'auca del programa de ràdio La Competència, és un dels humoristes més coneguts del país, però quan parla de la llengua catalana s'acostuma a posar seriós. Andreu va néixer fa 50 anys en una família bilingüe de Terrassa, on parlava castellà amb el pare i català amb la mare, però al barri, a l'escola i amb els amics només parlava castellà. Sovint fa broma i diu que fins que no va anar a la universitat es pensava que el català era un llenguatge que s'havia inventat la seva mare per parlar amb ell. Però en algun moment Andreu va caure del cavall i va triar com a cavall de batalla la defensa de la llengua. En una terra de pas com aquesta, si el català ha arribat fins al dia d'avui, és perquè persones com ell han escollit fer-se el seu, parlar-lo i parlar-lo amb els fills. Sense renegar del castellà, que continua parlant amb el seu pare, el seu germà i el seu millor amic, Andreu s'ha convertit en un apòstol de la llengua catalana. Arran de l'amistat amb la lingüista Carme Junyent, l'any 2023 va estrenar Crida als ocells de colors llampants, un monòleg en to d'humor sobre la seva relació amb el català, o com algú l'ha definit, la seva autobiografia lingüística. Després d'omplir teatres per tot el país, ara aquella crida s'ha convertit en un llibre per continuar fent pedagogia. Que el Manual de Defensa del Català hagi estat un dels llibres més venuts per Sant Jordi potser és la prova que no és l'únic que està preocupat pel futur de la llengua. Al cap i a la fi, ser conscients de l'existència d'un problema és el primer pas per solucionar-lo.

Avui ens plantegem una de les preguntes que segurament més ronden pel cap aquests últims anys. La tecnologia acabarà superant a l'humà? De seguida busquem respostes, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Em queda molt clara l'essència tecnològica d'aquesta cançó. No sé si també té part humana.
1: Sí, sí. Són els Kraftwerk, els alemanys que van inventar la música electrònica fa molts i molts anys. No, no sé de, fins i tot de quin any és això, potser del 70 o de por ahí. I van inventar, i clar, com sempre van sortir les veus cantants de acabaran amb la música, no hi haurà instruments, i tot segueix igual. El que passa que hi ha un matís més, que és la música electrònica, que està molt bé, que espero que la gent escolti molta música electrònica, perquè n'hi ha de molt bona. We are the robots.
0: Un dia haurem de debatre sobre la música electrònica perquè pot ser molt interessant, no?
1: Quin debat? No, si és música o no és música?
0: Exacte, que hi ha gent que potser no la considera música com
1: a tal. Sí, no, perquè a vegades vas a un concert de música electrònica i el que està fent la música electrònica

0: que sembla que estigui enviant mails de la feina en vez d'estar fent música electrònica. Però clar, jo que ho he vist des de l'altre costat, amics que tinc, que són molts bons músics de música electrònica, no estan enviant mails, estan fent, controlant els volums, coses d'aquestes, bueno, coses molt rares.
1: Haurem d'anar a un concert un dia plegats.
0: Sí.
1: Per comprovar-ho. De fet, Carles, una mica cap aquí volem anar, no? La relació aquesta entre tecnologia i humà, com sí. acabarà? Una n'hi ha a parar.
2: No sé si acabarà només en humans que facin música electrònica, però els avenços tecnològics cada cop són més importants i fan que la idea d'un humà cíborg estigui més a prop. Transhumanistes i posthumanistes, liderats pel tecnocapitalisme de Silicon Valley, senten que els seus desitjos són molt a prop de complir-se i que potser es poden fer realitat. L'eufòria cíborg pretén dissoldre la condició humana en la màquina, tot refusant la seva complexitat i riquesa. El periodista David González ataca aquesta qüestió a Cansarà l'humà, un assaig publicat per Albada Editorial des d'un punt de vista crític i que posa en entredit la deificació de la tecnologia.
1: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és David González, periodista i també graduat en Humanitats. David, benvingut, com està?
3: Bon dia, bé. Gràcies.
1: Gràcies per acceptar la invitació. Sempre ens fa especial il·lusió quan els convidats venen a l'estudi, perquè com que parlem amb gent d'arreu de Catalunya és molt difícil a vegades coincidir en persona i sempre s'agraeix, així que gràcies especialment.
3: Serà un plaer.
1: Reemplaçar-nos per la tecnologia significa cancel·lar l'humà?
3: A la llarga, sí, perquè jo el que explico en el llibre que he fet és que hi ha diverses ideologies, diversos són moviments entre culturals, acadèmics, que propugnen, diguem-ne, una evolució tecnològica de l'espècie humana fins al punt que al final mena a la substitució tecnològica com a tal del que entenem per ésser humà.
1: Que hi ha un punt que fins i tot ens arribem a plantejar, llegint el seu llibre, si ens estem fent certes trampes al solitari, no? Si inventant una tecnologia que ens pot substituir ens estem anant a la contra nosaltres mateixos.
3: Sí, i ens podem preguntar per què passa això. En el llibre es parla, entre altres filòsofs que d'alguna manera he portat allà doncs, per estructurar i per analitzar aquesta qüestió, que és sempre molt complicada, la relació entre l'ésser humà, la tecnologia i on queda la llibertat, no? Doncs en el llibre es parla d'aquesta atracció, no sé si dir-ne fatal, que tenim per la tecnologia, perquè la tecnologia ens agrada, la tecnologia certament ens soluciona moltes coses, però la tecnologia no és un déu, la tecnologia és humana, molt humana i fins i tot massa humana, que diria Nietzsche, eh? I des d'aquest punt de vista el que jo qüestiono és que aquestes ideologies que diuen la tecnologia ens pot redimir de les nostres falles com a idea, no? Idea de l'home, de l'humanisme del Renaixement o de la Il·lustració o de l'humanisme grecorromà o cristià. O ens pot redimir de les nostres limitacions biològiques, com biològiques, físiques, psíquiques, com fan els transhumanismes, que el que proposen és aplicar directament la tecnologia doncs al cos humà i fins i tot abans de néixer per millorar l'espècie. O bé fins i tot arriben a l'extrem de la singularitat, que el que diu la singularitat és, escolti, la mort és una malaltia i com a tal és perfectament superable. Llavors el que hem de fer és anar a una existència postbiològica, descarregats amb un ordinador, descarregats com a consciència amb un ordinador, en una gran intel·ligència artificial còsmica, no? És a dir, clar, entre l'atracció que tots tenim per la tecnologia, que ens facilita coses i el plantejament de fins a on podem arribar, Doncs home, hi ha d'haver tot un entremig que hauríem de ser capaços de parar un minut el rellotge, diguem-ne, i repensar-ho i fer-hi una reflexió en tant que éssers humans, no?
1: Suposo que aquesta atracció fatal de la que parla és perquè la tecnologia, en certa manera, per tot això que ara exposava, té un punt de temptació, no?, al final.
3: Sí, perquè la tecnologia et resol moltes coses, per això la tenim. És a dir, però forma part de l'experiència històrica de l'humà, no és una cosa aliena a l'humà, tot el contrari. I precisament per això és molt difícil que la tecnologia pugui redimir-nos de res. Mm-hmm. És a dir, la tecnologia ens ha acompanyat amb els pitjors episodis de dominació que històricament l'humà ha protagonitzat envers els altres humans, envers la Terra, envers el medi ambient, les altres espècies animals, etc.
1: Ha posat sobre la taula diversos conceptes que m'agradaria que anéssim tocant, com per exemple l'entrada a la diferència entre transhumanisme i posthumanisme.
3: Sí, a veure, jo he utilitzat... Hi ha una distinció que es pot fer que és molt fàcil, però t'explico. És a dir, que és el posthumanisme és un plantejament filosòfic metafòric que diu: ens hem de fusionar o hibridar amb el que són les màquines. D'aquí ve la teoria cíborg de la Donna Haraway. I amb els altres animals, i de fet amb altres existències que hi pugui haver-hi. Això és una metàfora, que el que diu és: l'home és l'home, en tant que idea, en tant que concepte cultural, és un fracàs absolut. Aleshores, l'home ha de perdre la posició jeràrquica que té en relació amb tota la resta de dominis i existències. La posició jeràrquica, la posició antropocentrista, aquest antropocentrisme que l'home va quedar situat, doncs, amb el Pico de la Mirandola en el Renaixement florentí, en el centre de tot, perquè així ho havia decidit Déu, no?, de posar l'home en el centre de tot i que pogués fer el que pogués amb ell mateix i tot el que l'envoltava. Doncs aquesta posició, el posthumanisme diu que s'ha de superar i que nosaltres hem d'estar en un pla no de superioritat, sinó d'horitzontalitat amb tota la resta. Que llavors, quina és la meva crítica aquí? Doncs jo dic, escolti, nosaltres no som pedres, ni som gats. I si anem per aquest camí, doncs entrem en un terreny absolutament perillós i relliscós, perquè precisament quan entreuen... Això que és tan difícil de definir, però que tothom tenim molt clar, com acabo de dir ara, que és la humanitat, resulta que cometem les pitjors aventures en les quals ha entrat, diguem-ne, les pitjors barbaritats en les quals ha anat l'ésser humà. Això és el posthumanisme, que és un... Se pot dir posthumanisme filosòfic o posthumanisme crític. Després està el transhumanisme, que el que diu és... No, jo no renego de la tradició del progrés i de l'humanisme i de la il·lustració i de... No, en absolut. Precisament la conseqüència lògica de tot això és que continuem progressant, i continuar progressant vol dir que hem d'aprofitar totes les eines que tenim, tecnològiques, biotecnològiques, de disseny genètic previ al naixement, etc., per millorar-nos com a espècie. I escolta, si al final doncs hem de ser una nova espècie tecnològica, doncs perfecte i endavant, perquè això forma part, és natural o con natural a l'evolució humana. I llavors la singularitat diu: escolti, és a dir, acabem-ho tot ja i ràpid, perquè tenim una cosa que és la intel·ligència artificial. Doncs que arribarà un moment, un event que ells en diuen la singularitat, arribarà un moment en què aquesta intel·ligència haurà superat tot el que podem imaginar pel que fa a la intel·ligència humana, I per tant, escolti, ja no cal que siguem humans. O sigui, el que hem de fer és buidar la nostra experiència i viure eternament dins d'aquest univers virtual que, diguem-ne, propiciarà la intel·ligència artificial general, que encara és una cosa que no existeix, però que, segons els singularitaristes, doncs arribarà d'aquí poc temps. Aleshores, tot això, totes aquestes teories que són els tres troncs principals del que és el posthumanisme, a què porten? A no a un humà, sinó a un posthumà, a una nova subjectivitat, que és el que s'intenta analitzar amb aquest llibre, no?
1: S'ha passat bé escrivint aquest llibre?
3: Mira, jo aquest llibre té diverses motivacions. Una és una indignació, arrenca d'una indignació que és com van gestionar la pandèmia des del punt de vista de la nostra relació amb la tecnologia.
1: No van fer
3: el que jo dic, la vida cíborg, uh-huh, que és el que la tecnopolítica està posant en el centre de l'existència, ja diré humana, no només occidental, sinó humana. Això es va assajar durant la pandèmia. Durant la pandèmia tenia milions i milions de cossos que estàvem malalts, però no menys que estaven fent funcionar, doncs, tot el dispositiu, tota la màquina d'això que jo en dic el tecnocapitalisme, que és l'economia tecnològica, diem-ne, mitjançant mil i una pantalles dins de casa de cadascú, o connectats a un ordinador, o connectats a un mòbil, etc. Els cossos van desaparèixer de l'escena pública. És a dir, no hi havia cossos al carrer. Jo es pot dir, no, és que tots estàvem... Sí, tots estàvem, però tots continuàvem fent funcionar la màquina. És que aquí, és a dir, tots estaven malalts i per tant és normal que tots ja estiguessin confinats, d'acord? Jo això no ho estic discutint. El que sí que estic discutint és, o estic plantejant la reflexió de dir, escolta, si el món va poder continuar funcionant aquella vegada perquè tots estaven connectats a la màquina, tot i que molts de nosaltres estàvem al caire de la desaparició física definitiva, perquè va ser una pandèmia, doncs, que va fer milers i milers de morts, estic dient que el món no és cap entelèquia que acabi funcionant d'aquesta manera. Ja va passar una vegada i durant molt de temps va estar funcionant així. Doncs ara imagina't amb l'evolució, amb l'acceleració del canvi tecnològic, imagina't aquesta pandèmia d'aquí 30 anys. Potser ja quedarem confinats per tota la vida, perquè ja no caldrà que sortim al carrer, no?
1: Vostè li diu el mai primer més gran assaig, no?, de vida cíborg,
3: sí,
1: a la Covid-19.
3: Sí, efectivament.
1: Això em porta a parlar una mica del panòptic digital, perquè és un concepte molt curiós, no?, perquè, mira, jo estic aquí a Mataró, crec que tenim el concepte de panòptic molt interioritzat, perquè la presó de la ciutat va ser el primer edifici que va comptar amb aquesta estructura arquitectònica, no?
3: És un exemple com la Model de Barcelona, efectivament, sí, que és el panòptic de Bentham, que és un filòsof anglès del segle XIX, doncs que inventa aquesta tecnologia. Aquesta tecnologia carcerària de control de la gent, mitjançant la qual, perquè la persona que ens està seguint, doncs, es faci una idea, és allò que veiem moltes vegades a les pel·lícules de presons, no? Que des d'un punt central es pot veure tot l'àmbit de la presó, dividit amb les cel·les on hi ha, doncs, les persones que estan allà recloses, i en canvi aquestes persones no poden veure més enllà de la seva pròpia cel·la. Doncs en aquest joc, en aquesta dialèctica, efectivament, en Michel Foucault, que és un dels filòsofs, doncs, que jo he convocat convocat entre cometes, per analitzar totes aquestes qüestions en aquest llibre que he fet, explica les, diguem-ne, el funcionament, el mecanisme, com funciona aquest dispositiu de vigilància que és el panòptic. Altres, que és una de les tècniques de disciplinament pròpies de la modernitat, que des de les presons s'acaba irradiant o acaba penetrant també el que és el cos social a fora de les presons, no? Avui en dia això s'ha traslladat aquest sistema de funcionar, aquest panòptic, des del punt de vista del control i de vigilància, de les tècniques de control i vigilància, s'ha traslladat als nostres smartphones, és a dir, els mòbils que portem a la butxaca i que ens acompanyen tota la vida, tota l'existència. Què és la primera cosa que moltes persones fan o fem quan ens llevem pel matí? Mirar el mòbil. I l'última? Tornar a mirar el mòbil. Bé, doncs hauríem de ser una mica conscients de que no és que hi hagi un gran ull que ens estigui vigilant, que també, perquè això, per exemple, tornem a la pandèmia, positivament es va fer servir durant la pandèmia, fins al punt de que, escolta, no havies arribat a que fessin la visita al metge quan ja t'estaven avisant de que d'aquí 10 minuts l'esperen a la dació i dius, efectivament, d'aquí 10 minuts arribaré. Doncs, és a dir, estàvem en una societat absolutament controlada i vigilada amb aquest gran panòptic digital en l'època aquesta de la pandèmia, i ho som cada dia en la nostra vida quotidiana a través d'aquests dispositius als quals estem cedint contínuament dades que van, doncs, a grans servidors de dades que exploten, administren aquestes grans companyies que tenen, aquestes grans companyies tecnològiques que tenen, doncs, uns senyors darrere molt importants que estan incidint molt en el curs de la nostra vida i en el curs de la història del dia a dia de la humanitat, i que són uns senyors que tenen ideologies darrere i que han begut d'uns determinats plantejaments, una part dels quals s'expliquen en aquest llibre que jo he fet. Són aquests plantejaments, doncs, posthumanistes, transhumanistes, singularitarianistes, doncs, que tenen el Peter Thiel, o que té l'Elon Musk, o que té el Sam Altman.
1: Aquest llibre es diu Cancel·lar l'humà, està editat per Albada. És un assaig de David González, amb qui estem compartint uns minuts que ja s'acaben, David. Però sí que m'agradaria preguntar-li, abans d'acabar aquesta conversa, pels valors, que és una qüestió que aquí ens interessa molt en aquest programa. Quins creu que haurien de ser els valors humans per establir una relació sana amb la tecnologia, si és que això encara és possible?
3: Mira, l'emperador Marc Aureli, que era també filòsof, deia que un ésser humà és un tros de carn, és un hàlit de vida i és una consciència crítica, o també dit ànima, no? Si ens fixem, aquestes tres components que definirien l'ésser humà, en relació amb la tecnologia, amb l'ús que fem avui de la tecnologia i amb la relació que tenim avui amb la tecnologia, estan en qüestió. És a dir, nosaltres ens desmaterialitzem cada vegada que sortim per una pantalla, fins al punt de que ja no és aquell senyor que sortia per la tele, no, és que és una existència que només és virtual, és que només existim virtualment. Llavors, a què? És un dels exemples, no? Després, estem transferint la nostra capacitat de pensar, la nostra capacitat crítica, a les màquines, a la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial se suposa que ens ho soluciona o ens ho resol tot. Estem deixant de ser humans, no perquè ho diguin els posthumanismes, sinó perquè nosaltres també activament hi estem col·laborant amb això. Llavors, jo crec que ser humà és un valor en si mateix i és una construcció continuada que, noi, potser ens ha de portar, doncs, a uns escenaris que són impensables o que ara mateix no podrem definir, no? Però crec que ho hem d'intentar. És a dir, com la consciència crítica de la nostra relació amb la tecnologia i amb l'entorn no l'hem de perdre, perquè aquest és l'inici, diguéssim, d'una ètica que després ens ha de rehumanitzar, una ètica rehumanitzadora que ens porti una altra vegada a situar l'ésser humà en el centre. Situar l'ésser humà en el centre no vol dir que jo haig d'estar en el centre, sinó que totes les persones hem d'estar en el centre. El que no pot ser és que siguem desallotjats d'aquest centre per les màquines, per les ideologies, pels senyors que volen viure 150 anys a l'espai en un búnquer a Mart. Una mica el que intento defensar, faig un crit d'alerta sobre això, i el que demano és que repensem la tecnologia des de la vessant que la tecnologia no és neutral. Hi ha uns interessos darrere de la tecnologia. La tecnologia és molt humana i ens està canviant, ens està modificant com a persones i ens està fent oblidar les persones.
1: Ens quedem amb aquest missatge, que crec que és clar i contundent. David González, moltíssimes gràcies per passar per Valors de l'Alça, per parlar de cancel·lar l'humà, aquest llibre que ha publicat amb el Bada. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista amb David González, Carles Bancs. Carles, quina subratllat?
2: Em volia destacar el que ha dit sobre que no es pot desallotjar l'humà del centre només perquè en el centre hi siguin uns pocs, com podrien ser aquests tecnòcrates com Elon Musk o Jeff Bezos.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Moltes gràcies, Carles.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audir, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. El passat mes de març, la periodista Maria d'Ultramont va centrar el reportatge principal a parlar de fe i racisme. Per aquest motiu, avui volem conversar uns minuts amb una de les veus principals d'aquest text. És Agustí Pàniker, redactor i escriptor especialitzat en la cultura de l'Índia, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Agustí Pàniker, com està? Benvingut.
5: Molt bé, gràcies, encantat d'estar amb vosaltres.
1: Igualment. Escolti, de quina manera les religions ens poden ajudar a combatre el racisme?
5: Ui, de moltes maneres. Aviam, inclús sense anar diferenciada entre cada religió una i altra, moltes religions del món comparteixen que cada persona, totes les persones, més enllà del seu estatus, del seu origen, de la seva riquesa, té un valor, tenen un valor les persones. Per tant, hi ha una sèrie d'actituds o de posicions que no es poden fer a les persones perquè tenen un valor en elles mateixes. I això ho comparteixen gairebé totes les religions. També és veritat, les podem criticar, també, pel que s'ha fet en el nom de la religió. Però insisteixo que introdueixen aquest concepte d'igualtat de les persones més enllà de les jerarquies socials. Això, bueno, hi ha algunes que inclús ho tenen com a la seva professió de fe i unes altres, però d'una manera o d'una altra, tots som criatures de Déu, tots es poden despertar o il·luminar-se, totes es poden salvar, i d'aquí que les religions sempre alimentin moviments de defensa dels pobres, dels marginats, dels esclaus, moviments d'hospitalitat, etc.
1: Vostè, hem parlat de religió i racisme, però també podríem parlar de l'etern debat religió i política, i vostè diu que Europa no és un reflex global d'aquest debat.
5: Que Europa no és un reflex, ara no sé ben bé en quin sentit ho dic jo, això.
1: Crec que deu ser una cita del reportatge.
5: Sí, però ara no la recordo.
1: No passa res.
5: Sí.
1: No passa res. De fet, vostè exposava que Occident viu obsessionat amb la religió dels altres. No sé de quina manera s'utilitzen les religions per establir, per exemple, discursos racistes. Vostè deia que en principi havien de desvinculats, però...
5: Sí, sí. Aviam, les religions, com dic, tenen aquest valor, bueno, tenen aquesta posició davant de les persones, en principi molt empàtica, però també, a vegades, les religions diu que tu ets valiós, però també condicional. Si declares la fe al meu Déu, si no declares la fe al meu Déu, llavors ja no vals tant. Això és veritat, i això coneixem a totes les moltes religions del món, aquesta condicionalitat. Llavors les religions imposen normes que poden protegir, però també poden ferir la dignitat de les persones. I això ho coneixem per qüestions de raça o de gènere o de casta o de diversitat. Vull dir, per tant, les religions tenen en el seu balanç, una part també molt negativa, d'haver discriminat inclús en contra de la seva pròpia proposta. Suposo que és això el que jo em referia a l'entrevista.
1: Segurament. No sé si la pèrdua dels joves més progressistes en l'àmbit de la fe i la religió té alguna afectació en la politització de l'espiritualitat.
5: La pèrdua de la fe, home, sens dubte, la pèrdua de la fe per això és un fenomen local, no és un fenomen universal, no passa a tot arreu, passa amb una franja, i m'atreviria a dir, d'una part d'Europa occidental. Per tant, no és ben bé una tendència que podem establir que les... sí, durant unes dècades, a Catalunya, a Espanya, a Europa Occidental, hi ha hagut una pèrdua de fe en les religions establertes, i llavors, diguem, aquest fonament espiritual o ideològic, o filosòfic, s'ha anat a buscar amb altres equivalents o substituts, a vegades feliçment, a vegades no tant.
1: Creu que la religió s'utilitza de manera instrumental en alguns casos, especialment en el sector polític?
5: Sí, i tant, i tant. I a més a la història, sobretot a Occident, la història dels vincles de la religió cristiana, especialment amb els estats, ha condicionat molt aquesta instrumentalitat. Encara es fa, encara s'utilitza moltíssim, malauradament, lamentablement, però és així.
1: I això imagino que fa que es desvinculi de la fe, no? És a dir, s'utilitza la religió com un instrument sense tenir res a veure amb la fe.
5: És clar, si fem la divisió, que es, podem fer-la, és totalment subjectiva, però avui en dia és molt, és inclús molt popular fer la distinció, tu feies entre la fe i la religió, des d'una altra òptica pot ser entre la religió i l'espiritualitat. La religió queda com una sèrie d'institucions gairebé polítiques o rituals, mentre que la fe o l'espiritualitat és aquella dimensió més personal, més subjectiva, més interna, més profunda, i que aquesta és la que molta gent no renuncia. Però com la, diguem, la vessant institucional ha estat molt instrumentalitzada, pues hi ha gent que abdica d'allò, òbviament, i abandona el cristianisme, el catolicisme o qualsevol isme per passar, diguem, a militar, bueno, militar o a gaudir o a conreuar la dimensió més profunda interna, llavors no necessàriament en el marc d'una religió institucionalitzada. Això és molt, molt comú, a Occident i a la modernitat. Jo sóc espiritual, però no religiós. Això és que és un mantra avui en dia.
1: I tant. Sí, sí. M'agradaria acabar preguntant-li per un dels exemples que vostè exposa en el reportatge del que parlàvem, que és el jainisme, una religió molt influent a l'Índia. Quin impacte polític ha tingut aquest corrent?
5: Bueno, és una religió minoritària, perquè només la practiquen 5 milions de persones, que això a l'Índia és molt poc, però té un pes, ha tingut històricament un pes enorme. És la religió de la no-violència, de la ahimsa, i és la religió que més va influir en una figura que tots coneixem, que és Gandhi, que no només a l'Índia, sinó fora de l'Índia, ha estat una de les figures estel·lars del segle XX. I encara que tècnicament no podem dir que fos un jainista, sí que és qui millor representa i encarna els valors del jainisme, que són l'austeritat, la no violència, el vegetarianisme, tots aquests aspectes estan darrere de la figura de Gandhi, i Gandhi ha influït moltíssim en la política de la Índia, encara que avui en dia la Índia va per uns altres camins, però no deixa de ser un referent, que vulguis o no vulguis, a l'Índia i a Àsia i en el món tothom el té present, encara que fa més de 70 anys que el van matar. Bueno, pues la figura de Gandhi, sense ser i tècnicament un jainista, sí que, per cert, l'únic mestre espiritual que va reconèixer Gandhi va ser Rai Chandbhai, que era un jaina, un jainista de Bombay de principis de segle XX, o de finals del XIX, principis de segle XX, i era un jainista. Doncs, en aquest sentit, el jainisme encara que està molt viu i present a la política i al horitzó espiritual de l'Índia.
1: Agustí Pàniker és una de les veus que podeu llegir al suplement IE, Intel·ligència Espiritual, del mes de març, de la revista Valors, un suplement que compta amb la col·laboració d'Audir i del qual avui n'hem pogut fer un petit tastet amb un dels seus protagonistes, amb l'editor i escriptor Agustí Pàniker, que és especialitzat en la cultura de l'Índia. Moltíssimes gràcies, Agustí, per acompanyar-nos avui.
5: No, moltes gràcies a vosaltres.
1: El 3 de febrer del 2023, amb només 13 anys, en Martí Bach va rebre un diagnòstic mèdic que li va trasbalsar la vida. Tenia leucèmia. Tot i la duresa de la seva experiència, en Martí ha decidit explicar-la en forma de diari, amb la mirada posada en tot allò que la malaltia li volia aprendre, és a dir, els amics, l'institut, el futbol, la vida, el dia a dia. Avui volem dedicar el like del programa a La parada de la meva vida, que és el dietari, editat per Pagès Editors, on aquest jove explica la seva història. Martí Bach, benvingut a Valors a l'Alça, com estàs?
6: Hola, bones, molt bé, molt bé.
1: Escolta, tu van diagnosticar leucèmia fa 3 anys, quan tenies 13. Com recordes el moment en què t'ho van comunicar?
6: A veure, jo quan m'ho van comunicar, doncs estava en xoc, perquè no m'esperava. O sigui, jo estava tranquil·lament a classe i em va venir a buscar el meu pare i estava en xoc. I va ser tot molt ràpid, vaig posar cap a la Vall d'Hebron i bé, un cop de realitat bastant dur.
1: De fet, tu vas voler dedicar el teu treball de recerca a parlar d'això, em sembla. En quin moment decideixes que s'acabi convertint en un llibre, en un dietari?
6: Bé, en realitat jo no tenia intenció de publicar aquest llibre, o sigui, aquest dietari, ja que, com tu dius, ho volia fer per al treball de recerca, però un dia que vam portar a imprimir el text, no?, per al TDR, doncs allí a l'empremta també hi havia, bueno, que o sigui, era una editorial també, i s'ho van llegir i els va agradar tant que ho van voler publicar.
1: I com ha estat l'experiència? Perquè suposo que tu, d'una banda, escriure tot això et deu haver ajudat d'alguna manera a expressar allò que potser et guardaves, no?, en el moment de la malaltia, durant el procés, però també deu estar ajudant ara a altres persones.
6: Bé, jo crec que pot ajudar a qualsevol persona, però sobretot als adolescents que estan passant aquesta malaltia, no?, que al final doncs afecta a molts nens i a molts joves, i que pot ajudar a veure que encara que és dur i que, bueno, que malgrat que alguns nens o adolescents no puguin superar, hi ha un final i a vegades el final és bo.
1: Escriure a tu, en què t'ha ajudat?
6: Bé, en realitat jo no m'ha ajudat bé, perquè quan l'estava escrivint estava bastant bé, jo ja ho havia superat així com una mica, i jo vaig escriure així sense tenir res jo que millorava per mi, però ara durant el temps, ara que he escrit el llibre i tot, recordar tant sí que m'està afectant una mica més, i potser en comptes d'ajudar-me, pues, m'està afectant una mica, no?, a nivell emocional, perquè recordar tot el que vaig viure i tot això no és fàcil.
1: Em sap greu, perquè justament imagino que amb les entrevistes que estàs fent t'aboquem a recordar-ho, no? Però suposo que també és de valorar la teva experiència i que ho puguis explicar des de la posició on estàs ara. No sé què va ser el més difícil, Martí, durant tot el procés de la malaltia. Què diries?
6: El més difícil va ser estar lluny de casa, sobretot, i perquè jo vaig estar vivint 7 mesos a Barcelona i això m'afecta bastant, perquè estava lluny de la meva família, lluny dels meus amics i bueno, de totes les meves coses que feia en aquell moment. I també el que em va afectar molt va ser el portacat, que és un reservori que fiquen, bueno, que et fiquen per a passar el tractament, que és la quimioteràpia. I bé, això és un reservori que no podia fer esport, no podia, bueno, molestava molt perquè està situat a l'altura del coll, més o menys, i bé, això em va afectar molt, ja no només físic, sinó mentalment, perquè jo volia jugar a futbol, que és una de les coses que més m'agrada, i no podia.
1: De fet, crec que tu ets porter de futbol.
6: Sí, sí.
1: Com dius, la malaltia va fer que haguessis de deixar el futbol una temporada. Com va ser el moment de tornar-te a posar els guants?
6: Doncs va ser molt, molt emocionant, perquè jo feia 20 mesos que no jugava bé, i és una de les coses que més vaig trobar a faltar, i sobretot va ser emocionant.
1: De fet, l'esport està bastant present en el teu dietari, perquè cada capítol comença amb la frase d'un personatge del món de l'esport, del futbol. Com creus que t'ha acompanyat, tot i que no poguessis jugar-hi durant uns mesos, com t'ha acompanyat l'esport en tot aquest procés?
6: Bé, l'esport m'ha ajudat en moltes coses. Ja també bueno, que soc del Barça i mirar el Barça, això també em distreia allí durant el tractament, però sobretot l'esport, bé, quan jo estava una mica amb ansietat i podia fer una mica d'esport, doncs anar a córrer per calmar una mica allí, i que bueno, que portés molt millor el tractament, perquè si tu fas esport, el tractament de quimioteràpia, doncs el portés bastant millor. I bé, tot això, i que a més del futbol, doncs mirar bàsquet o mirar tennis o algun altre esport, i això em distreia.
1: Clar, ara parlaves de com el teu cos estava segurament preparat, no?, pel fet de fer esport. El teu cos va patir canvis durant la malaltia. No sé si la teva relació amb ell també ha anat canviant.
6: Bueno, el meu cos va canviar perquè se'm van caure els cabells, em vaig engordar 12 quilos, se'm va enflar la cara per la cortisona, que, bueno, que és una part del tractament, i sí, a nivell físic, doncs vaig canviar molt, però ara ja estic igual que abans.
1: Escolta, com t'ha acompanyat el teu entorn? Perquè crec que tu en algun moment, inclús en alguna entrevista, també has parlat de la compassió, no?, que al final se sent, i com això potser no ajuda gaire, però com diries que t'han acompanyat família, amics?
6: Sobretot la meva família, que m'ha acompanyat sempre durant tot el procés, els meus pares, els germans, els padrins, i els meus amics també han estat allà al meu costat, i sobretot m'ha ajudat molt el fet de que les infermeres sempre intenten ajudar, els auxiliars que estaven per allí, i a mi em va ajudar molt una persona que vaig conèixer allí a Xuclis, que es deia Reda, que surt al llibre, i que bé, em va ajudar a veure que hi havia un final, perquè ell era un any més gran que jo, tenia la mateixa malaltia que jo, el que passa que estava una mica més avançat en el tractament, i em va ajudar a veure que hi havia un final. I sobretot això va ser el que em va ajudar més.
1: Martí, deixa'm acabar preguntant-te per una cosa que és molt important també, que és que la recaptació del llibre en part anirà destinada a la recerca del càncer infantil a la Vall d'Hebron.
6: Sí, sí, jo tot el que guanyo donaré a la investigació per al càncer infantil. Té una part per la FANOC, que és l'ajuda a les famílies d'allí de nens amb càncer, i però sobretot a la investigació, perquè és molt important que s'investigui per aquesta malaltia, perquè tot i que no es parli molt, és una de les principals causes de mort dels nens i dels adolescents.
1: La parada de la meva vida és el llibre que ha publicat en forma de dietari Martí Bach, amb qui hem pogut compartir uns minuts. Martí, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència amb nosaltres, i enhorabona pel llibre.
6: A tu, gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
6: Una abraçada, adéu.
1: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
7: Avui us vull presentar un personatge fascinant, en Josep Fornes, el solucionador, l'home de Terradelles a Catalunya. Aquest és el títol del llibre sobre la seva vida que acaba de publicar l'historiador Joan Escolies. Un sastre català exilat a París va ser el detonant de l'activitat política de Josep Fornes. L'any 1959 es va veure involucrat en un pla per derrocar Francisco Franco, que el va dur al Marroc, on va fer els seus primers contactes polítics. Aquesta aventura el va posar en contacte amb el president Tarradellas, a l'exili a Sant Martín de Bo, i el 1961 es va convertir en el seu solucionador, l'home de confiança a l'interior de Catalunya. Amb el temps, aquesta relació es va transformar en una gran amistat, especialment a partir del restabliment de la Generalitat l'any 1977. Escolies ens guia per la vida del polític i editor i ens en mostra la personalitat en totes les seves dimensions, política, social, cultural i familiar. La tasca de Fornes va tenir dues vessants clares. D'altra banda, va actuar com a informant de Tarradellas, va vetllar pel sosteniment econòmic de la Generalitat a l'exili i va treballar per aconseguir que tots els partits en reconeguessin la legitimitat com a president. De l'altra, àvid lector i bibliòfil, Fornes va ser un gran transmissor de la cultura catalana a través de les publicacions de la seva editorial Porti. Va posar a l'abast de la ciutadania la història de Catalunya des de múltiples perspectives. En contra de moltes reticències, va publicar les memòries del monjo Narcís Xifrà, en què aquest qüestionava el paper de l'abat esquerrer i de la comunitat benedictina durant els primers anys del franquisme. La traça de Fornes per bastir relacions i crear complicitats va ser fonamental per sostenir la Generalitat a l'exili i mantenir viva la figura de Tarradellas. L'any 1976 va ingressar a Esquerra Republicana i es va dedicar en cos i ànima a la seva reconstrucció interna i va ocupar diversos càrrecs i el 1980 va ser elegit diputat. Els dietaris de Fornes aporten una valuosa informació sobre l'entramat de la burgesia catalana antifranquista, però sobretot permeten descobrir un home intrèpid, emprenedor i generós que va convertir la seva vida en un capítol important i encara poc conegut de la història de Catalunya.
1: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu ben fàcil a @revistavalors. També les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
8: Cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Tretzè Festival de Pallassos Pallasses de Vilanova de la Muga.
1: Hi ha programades una dotzena d'actuacions que aniran a càrrec dels pallassos Pep Callau, Mickey Clown, Anna Confetti, Boris Ribas, Ramiro Vargas, a més de les companyies Passabarret, Piqui Show, Fèlix Brunet i l'Escola de Circ de la Bisbal.
0: 23 de maig, amb tot l'humor del món.
1: 12 espectacles al llarg del dia que ompliran els carrers de la vila d'espectacle i alegria.

0: Bona nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Som Terra, amb Pili García.
4: Engeguem el Som Terra amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
5: Bon dia de jornades de portes obertes a molts centres, que ja preparem les inscripcions de l'alumnat del curs vinent. Acostumem a l'Escola Agrària d'Alfarràs a fer aquesta jornada en dissabte matí per facilitar el trasllat de les famílies interessades i així d'aquesta manera fer transmissió de la informació del nostre funcionament de manera més uniforme. Això no treu que fem atenció personalitzada per a aquelles famílies que el dia escollit de portes obertes no s'adapte a les seves necessitats. Enguany, el dia de portes obertes ha estat el passat dissabte 25 d'abril i, com sempre, ha estat un plaer mostrar la nostra escola a tot de nouvinguts que, com és habitual, queden sorpresos en conèixer les nostres instal·lacions i, sobretot, la zona enjardinada. Comencem, com és el nostre costum, per un bon esmorzar amb les coques de la nostra vetlladora, que fa la nostra vetlladora, la Marimar, que sempre encanten els nostres convidats. I així, d'aquesta manera, encetem la jornada amb molt bon peu. Després els reunim en una sala per explicar-los les característiques del centre i dels seus estudis, els cicles formatius que cursem. El cicle formatiu de grau mitjà de producció agroecològica, que inclou matèries com producció de planta, taller i equips de tracció, ramaderia, maneig sanitari o comercialització. I també els parlem del cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural, que inclou assignatures com botànica, gestió, fitopatologia, ramaderia, maquinària i instal·lacions. Però també aprofitem per parlar-los de les altres tasques que normalment fem a les escoles agràries. Aquí fem de tutors de joves que demanen ajuts d'incorporació, organitzem cursos per pagesos o treballadors que volen seguir formant-se, fem jornades de transferència tecnològica sobre temes molt concrets, temes d'interès i tantes altres feines que sempre van encarades a recolzar el sector. Després d'explicar a les famílies l'organització i el funcionament, passem a l'acció, que acostuma a ser més aclaridora, perquè així podem visitar la residència, veure les habitacions on s'allotja el nostre alumnat, podem veure les instal·lacions de serveis, com el menjador i la cuina, on tenim un cuiner propi, i podem veure on fem la part pràctica de les assignatures. I llavors és quan passem a ensenyar-los la joia de la corona, les nostres instal·lacions agràries i la nostra finca, extensa, amb cultius variats, que sempre deixen bocabadats els nostres visitants. Enguany esperem fer una bona collita i omplir les aules amb tot de futurs pagesos molt importants per a la nostra societat. Fins a la pròxima!
3: La teva ràdio local és Territori. Som Terra. Som Territori.
6: Avui al Som Terra parlem dels Premis PITA, els Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària, i de fet posem la mirada en un dels guardonats, que és la cooperativa Arbequina, que ha estat finalista per la posada en marxa d'una malteria. Saludem el Sergi Millán, que és director de la cooperativa Arbequina. Sergi, benvingut. Què tal? Com esteu?
7: Hola, bon dia. Pues encantat de que ens truqueu, doncs, per una notícia així que per nosaltres és molt important, que és haver participat als Premis PITA i haver obtingut el guardó de finalistes.
6: Ara ens parlaràs i ens explicaràs tot això de la malta, etc. Però, clar, nosaltres pensem en cooperativa Arbequina i pensem en oli, bàsicament, no? Per tant,
7: I tant,
6: aquí heu fet una feina d'innovació molt gran a la cooperativa.
7: Sí, la veritat és que bé, amb tots els productes que tenim dels nostres socis sempre intentem anar un pas més enllà per intentar valoritzar el producte que fan els nostres socis, intentar-lo processar dins de les nostres possibilitats i donar-li aquest valor afegit. I aquest projecte, pues, ja ho sabeu, que quan ve la mel a la cooperativa arbequina, el nostre estàndard és l'oli d'oliva, i donem nom a la varietat extensa mundialment. Però amb el tema del cereal vam voler donar un pas endavant i donar-li un valor afegit amb el cereal que també ens porten els socis, perquè també es dona cereals aquí a Arbeca.
6: Per tant, ara sou, doncs, això, capdavanters en el sector agroalimentari per la vostra innovació, sostenibilitat i impacte al territori. Aquest és el guardó, no?, la nominació que vau rebre dels Premis PITA per fer malta a partir d'ordi cultivat. Com se us va acudir fer malta? Suposo que serà per fer cervesa, no?
7: Ah, correcte. Sí, ja com t'he comentat abans, doncs sempre intentem donar-li un valor afegit als productes que fem nosaltres, doncs amb l'oli, l'ametlla, també tenim potser algun altre projecte més endavant, i el cereal, vam dir, doncs, amb una pluja d'idees, què podem fer amb el cereal per donar-li un valor afegit? Una fàbrica de pinsos, una altra. Ja anem una miqueta tard. I mira, doncs, amb uns companys cooperatius d'aquí a Arbeca, que són el Tres Cadires, que fan licors,
6: sí, sí.
7: Licors artesanals també.
6: Els coneixem molt bé.
7: Pues, els coneixeu? Pues vam fer un projecte conjunt, que el projecte conjunt era un singular, que la Generalitat, doncs, et donava diners, et presentaves per fer un estudi de viabilitat, pues, per buscar noves línies de negoci, i dintre d'aquest estudi, pues, era valoritzar el tema del cereal, que es podia fer amb el cereal, i nosaltres vam optar, pues, per fer un estudi de dir, pues, la malteria pot ser viable i rentable. A partir d'aquí, pues, es va fer un estudi amb una assessoria, i sobre el paper, pues, es va veure que era un projecte interessant en aquest sentit, i llavors vam ficar les eines necessàries, pues, per ficar la primera pedra, per dir-ho així, i tirar el projecte. Un projecte que va començar fa 3 anys, i al començament, fa un any i mig o així, vam ficar la primera pedra, i des del setembre de l'any passat ja comencem a produir.
6: Quins tipus de malta feu, i fareu indústria cervesera o indústria o artesania de cervesa? O esteu pensant altres coses? Perquè, per exemple, la malta per fer whisky també es podria fer, no sé.
7: Precisament això, ara acabem de parlar també amb altres cadires, que volem fer un grup operatiu per fer whisky. És a dir, nosaltres faríem la part de la malta, que ells utilitzarien per fer whisky, i ells ho volen veure des de la vessant ecològica.
6: Ara
7: estem ficats amb un projecte per fer whisky. Però fer whisky, també t'haig de dir que la nostra malta, la que fem actualment, també n'hem venut a dos fabricants de whisky. Un que és el whisky català de la comarca de l'Empordà, i uns altres que són gallecs. Vull dir, amb la nostra malta també els hi serveix per produir whisky.
6: Déu-n'hi-do. Sí.
7: Sí, sí, però bàsicament el projecte està encarat pels cervesers, a més el sector artesà dels cervesers, i ens centrem en el nivell de Catalunya i després, pues, nacional i internacional.
6: Clar.
7: I les, clar,
6: sí,
7: per
6: favor, no, digui, Sergi, que t'he tallat, perdona.
7: No, que contestant a la pregunta de les classes de malta que fem o que farem, ara al començament de la producció ens centrem en les varietats Pilsen i Paleale, també estem fent malta de blat, i després intentarem fer unes classes que en diuen més especials, que ja són més centrades en alguna cervesa més torrada o amb gustos o aromes i tot això, però els productes de sortida són aquests, els que t'he dit, el Pilsen i la Paleale, que són les varietats que potser més utilitzen els cervesers com a base, com a malta base.
6: Quan nosaltres hem entrevistat alguns mestres artesans de cervesa, clar, sempre ens diuen, no, és que la malta l'hem d'anar a buscar fora, intentem fer cervesa a quilòmetre zero, però ens costa, i el llúpol també. No sé si teniu previst cultivar llúpol o és que no es pot fer Arbeca, és que no ho sé, no en tinc ni idea.
7: De moment anem passet a passet. Ara hem començat amb la malta. El llúpol no ho tenim sobre la taula, perquè crec que és un cultiu bastant especial i que ha de tenir unes condicions bastant específiques. Bueno, com suposo que s'ha pogut aparar, sí que n'hi ha una producció de lúpol per a una cervesera més gran, sí. I després amb algun altre producte petit pues sabem que fa lúpol, però crec que la gran producció de lúpol ve de ve internacionalment.
6: Sí, sí.
7: De moment nosaltres ens centrarem en fer la malta de quilòmetre zero que diem d'altres amb els productors d'Arbeca i voltants i poder ficar pues, en valor el producte aquest de quilòmetre zero, perquè el que sabíem, el que ens va sortir en aquest estudi és que anàvem a buscar doncs, la malta aquesta especial a fora, Bèlgica, Alemanya, a l'exterior, pues, això també ens va fer tirar endavant pues, el projecte de la malteria arbequina. Dic, pues donem valor a el que tenim aquí, que també ho sabem produir pels cervesers artesans i que no s'hagin d'anar a comprar fora.
6: I és difícil fer malta de qualitat Arbeca? És que no sé, no domino el tema de la malta, no tinc ni idea, explica-m'ho tu, perquè no sé si és un cereal difícil de fer, si necessita molta aigua, si necessita poca, no ho sé.
7: No, us explico el procés. La primera part és la base per produir la malta és tenir un ordi que cada any l'associació cervesera selecciona, ja com a sis varietats, i llavors els socis, tu li dius la varietat que vol que planti. I llavors pues, amb aquestes varietats que són ja especials per fer la malta pues, donen més rendiments que un ordi normal que pugui anar per pinso, però entre un ordi i un altre, com el que els socis es basen molt en la producció que els hi dona el cultiu, no hi ha diferència. Abans potser hi ha un ordi malter donava menys rendiment i ara s'equipara amb un ordi normal que pot fer qualsevol pagès.
6: D'acord.
7: Bueno, per tant, la matèria base ja la tenim. En lloc de plantar una varietat que sigui per pinso, pues, ja els hi fem plantar específicament les varietats que nosaltres necessitarem per nutrir-nos a la malteria.
6: I algú està fent ordi ecològic o no?
7: Sí, poquet. És el que estem intentant ara amb aquest projecte, perquè, com sabeu, amb l'agricultura pues, cada vegada s'intenta tirar cap a l'ecològic, però desgraciadament el rendiment no és el mateix amb ecològic o tradicional o fent servir productes fitosanitaris. I, bueno, pues, és un dels projectes

0: Estem al centre del poble, bueno, abans eren les afores, ara ja estem pràcticament al centre del poble, però per evitar pues, molèsties dels veïns, que abans quan no tenies veïns la cooperativa era la cooperativa i ja estava allunyat, pues, molèsties de tractors, molèsties de sorolls i tot això, la part productiva la portem al polígon, que està a la mateixa... a la mateixa localitat d'Arbeca, però una miqueta allunyada del que seria el nucli urbà. Allí ja tenim el que nosaltres en diem el molí d'oli, i també fa un any i mig vam portar la part de les ametlles, o sigui, teníem la part de les ametlles també al poble.
1: Déu-n'hi-do, 500 socis a la cooperativa.
0: Sí, pràcticament cada família d'Arbeca i dels pobles del costat, vull dir, també aglutinem amb la cooperativa d'Arbequina els nuclis dels Romallons, també tenim socis dels Romallons i socis dels pobles del voltant, però majoritàriament és Arbeca, pues, ens ho porten aquí a Arbeca com a centre de recollida de tots els productes agrícoles.
1: Perquè quants habitants té Arbeca avui?
0: Sobre uns 2.300, diria. 2.300. Ara no em faci dir la xifra exacta, però suposo que estem parlant. Però al tenir l'oli, el que fa que pràcticament cada família sigui soci per portar les olives amb menor o major mesura, però pràcticament tot el poble per entès que és soci de la cooperativa. Clar. A part de que portin cereals o portin ametlles, però per la part de l'oliva pràcticament tothom és
1: tothom. Doncs el prestigi amb l'oliva i amb l'oli el teniu més que suficient, a més sota la DOP, no? Oli de les Garrigues, segur. És així, no?
0: Sí, correcte, sí. És així. Estem dintre la DOP les Garrigues.
1: I ara amb la malta què? Perquè aquest premi també se us ha atorgat per la innovació. Què és el que heu fet innovador per fer la malta?
0: Bé, la malta el que intentem fer són productes, ja com t'he comentat, de quilòmetre zero i que puguin estar controlats tot el que és el tema de la producció al camp, val? Que intentem controlar-ho doncs, amb un programa que tenim per tal de que l'ordi compleixi les condicions que necessitem a la malteria, i dintre de la malteria la part que ve a referir-se a la innovació és que no hem comprat maquinària de fora, l'hem fet tot a nosaltres amb proveïdors que ja venien del món de la malteria. Per tant, és un sistema d'automatització i també estem implantant el que és la intel·ligència artificial amb la formulació de les maltes.
1: És a dir, explica.
0: Quan tu fas la malta requereix d'una certa formulació amb la qual pues, diferents paràmetres s'han d'ajustar perquè et surti unes especificacions de la malta. Llavors nosaltres fem la formulació i ajudats de la intel·ligència artificial intentem que cada vegada el producte sigui més estandarditzat i compleixi els protocols o les característiques, perdó, que no em sortia la paraula, de cada varietat. I llavors pues, la intel·ligència artificial va ajustant les fórmules i ens les donen perquè cada vegada anem perfeccionant la tècnica segons la varietat de malta que vulguem i segons, tampoc és una ciència exacta, el blat t'arriba amb unes característiques d'una partida, però pot ser que una altra partida t'arribi amb unes característiques similars però no les mateixes. Per tant, són paràmetres variables, però el resultat de sortida ha d'anar sempre amb uns paràmetres similars. I això és el que ens està ajudant pues, la intel·ligència artificial amb la formulació aquesta.
1: O sigui que ara Arbeca serà famosa pel seu oli, pels vilars, això és previ,
0: no? Sí, això, pels vilars d'Arbeca,
1: això ja hi era. Home, potser segurament hi érem les oliveres, eh?
0: Això sí, també és històric. Els vilars i les oliveres són històriques d'aquest poble.
1: I ara també per la malta. Ei, una curiositat, ara que tenim els camps superverds i que estan tan preciosos, a més després de les pluges i després d'aquest any amb tanta bonança pel que fa a l'aigua, mai se diferencia, sempre se m'oblida què és el blat i què és l'ordi. El blat, a veure si ho recordo bé, el blat és el de l'espiga que cau o és l'ordi el de l'espiga que cau? Quin és el dels dos?
0: Bé, depèn una miqueta també del temps que tu miris, no? Perquè si passes per la carretera, pues, sí. costa distingir. Una miqueta el que és més ros diria que és el blat, però s'ha de veure amb... quan el tens al davant no el pots tocar amb les mans.
1: Sí.
0: Normalment l'espiga cau tant un o amb l'altre quan es va assecant. per dir-ho així, però normalment el blat, l'espiga s'aguanta una miqueta més.
1: El blat s'aguanta una mica més l'espiga, d'acord.

0: I és més verd profund l'ordi? Un verd més fosc l'ordi?
1: Sí, l'ordi acostuma a ser una miqueta... No s'enroseix tant com el blat, però a vegades perquè no són experts amb els cereals, si comparessis una mà amb l'altra, costa una miqueta.
0: Val.
1: Però l'ordi és una miqueta més verd, perquè ens entenguem, però al final s'acaba secant tot i acaba sent tot...
0: similar. D'acord, però si volem presumir davant d'altra gent que en sàpigui menys que nosaltres, podem dir, mira quin cap d'ordi, si és més verd que el del cantó. Possiblement l'encertéssim.
1: L'ordi va abans.
0: L'ordi
1: es cosecha un mes abans, mes i mig, depèn de la zona i el que s'ha regat, i després ve el blat.
0: Sergi Millán, gràcies, enhorabona. Com va anar la recollida del premi?
1: Molt bé, ens vam reunir a la llotja dilluns, i la veritat és que, bueno, des de la part d'una cooperativa que et puguin distingir amb aquest premi, doncs ens omple d'orgull, perquè amb una cooperativa a vegades és més difícil que et deixin innovar, per dir-ho així. Hi ha factors i les coses van més lentes, i des d'aquí la cooperativa pues ha apostat per intentar fer aquestes innovacions, perquè al final també acabi repercutint al pagès. Però bueno, ens sentim molt orgullosos, i crec que ser de cooperativa encara és un plus més, perquè crec que malgrat tot no hi ha moltes cooperatives que s'atreveixin a fer el pas aquest d'anar un passet més endavant i anar innovant una miqueta més. Però bueno, totes les cooperatives innoven i tenen les seves coses, però el salt aquest de fer una nova línia de negoci nova i tot això, doncs, sigui cooperativa o empresa, és complicat.
0: Doncs Sergi Millán, gràcies i fins aviat. Adéu-siau.
1: Adéu, bon dia.
2: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
0: Avui a Aikus vora el canal ens endinsem en els Haiga. Què és això? Rocío, benvinguda.
3: Hola, bon dia, Pili. Pues sí, mira, és un altre terme que coneixerem. Es diu, bueno, s'escriu a mac, però bueno, es pronuncia Haiga. Són pintures de haikus, o sigui que són pintures que estan realitzades amb el mateix sentiment o inspiració que va donar lloc als poemes. I al igual que el haiku, la seva característica principal és la simplicitat i expressar els sentiments del haiku amb un mínim de traços possibles.
0: Aquí sempre anem a mínims. Sempre a mínim, i això al final és el més difícil.
3: Sí, sí, sí. Com, bueno, ja sabem, no?, que molts haijins i haijines es dediquen a la pintura i il·lustren els seus propis poemes, i també il·lustren els d'altres poetes, no? I aquesta col·laboració, pues, clar, dona lloc a unes obres exquisides que uneixen el millor de les dues disciplines, de la pintura i de la poesia. Ara que he dit això, hem de remarcar que el haiku i la il·lustració han de funcionar bé independentment l'un de l'altre.
0: Oi, vinga, sí, va, sí. Compliquem-ho.
3: O sigui, clar, no, o sigui, han de tenir sentit per separat. Tu has de llegir el haiku i ha de tenir sentit, i tu has de veure la il·lustració i també ha de tenir sentit. O sigui, no se complementen.
0: No se complementen?
3: No, han de tenir sentit per separat.
0: I un sentit diferent?
3: Podria ser també. Perquè en principi, a veure, si un haiku necessita una imatge per a tenir sentit, ja saps tu que deixarà de ser-ho, perquè s'haurem allunyat de lo que és la seva essència i deixarà de ser-ho. Continuarà sent un poema breu, però no un haiku. Qui llegeix un haiku no ha de necessitar res més, no?, que aquests tres versos per sentir-se davant d'allò que va commoure o que ha commogut el poeta.
0: El haiku se t'ha de dibuixar el cervell i notar-lo al cor, diguéssim.
3: Ara, clar, però clar, lo del haiga representa que també era un treball, per dir-ho, en equip, complementari. Venia un artista il·lustrador i interpretava lo que ella en tenia en aquell haiku. I és això, que a vegades, pues, clar, millor tampoc no, no sé com dir-te, vull dir, no ha de ser fidel al haiku, tampoc.
0: D'acord.
3: No té per què ser-ho, eh? Vull dir, uh-huh. senzillament és que no té per què ser-ho. Pot ser-ho, però no té per què ser-ho.
0: I el que sí que ha de ser és, doncs, això, captivador, emotiu, sí, el mateix. Has de notar que t'aguare amb el
3: exactament.
0: Mínim de traços possibles.
3: Sí, i lo mateix que en el haiku, oblida de voler-ho fer hiper bé.
0: Vull dir, o sigui, que no hi ha gaire detall. Que,
3: no, sí, quan menys traços, millor.
0: I amb tinta? O no té per què?
3: Bueno, en principi, això com que ho parlarem a l'altre programa, pues clar, que és que clar, com que ha de ser curt, que si no després ens passem de temps.
0: No.
3: Pues, bueno, però sí, normalment, clar, els primers se feien en tinta xinesa, en gravats de tinta xinesa.
0: No,
3: sí,
0: millor, perquè ens deixes així amb el hype, que es diu ara, sí. No? Que ens deixes així amb el moment amunt per poder escoltar el podcast de la setmana
3: vinent. De la setmana vinent.
0: Però tens un podcast per llegir-nos avui. Ai, perdona, un haiku per llegir-nos.
3: Un haiku per llegir-nos. Bueno, n'hi tinc tres.
0: Vinga, quan vulguis. Vale.
3: Havia volgut llegir aquest del Uesima Onitura perquè és això, per la pura simplicitat, que també expressa la simplicitat que ha de tenir un haiku a l'hora d'escriure-ho i també la simplicitat que han de tenir els traços de la persona que crea la imatge. I diu el següent: simplement el cirerè floreix, nosaltres ho mirem i els pètals cauen.
0: Simplement.
3: Doncs un altre del Santa Eulàlia que diu: tarda d'abril sobre els sembrats les mans del vent.
0: Oh!
3: Bueno, és bonic.
0: Que
3: també.
0: Bonic.
3: Sí.
0: Que bonic. Sí, això, sí. Més els lleidatans que ara comencen a estar els sembrats. Bueno, els lleidatans o tothom qui visqui a prop d'extensions de cereal, que es fa com aquell mar verd.
3: Un mar verd, sí. Ai, sí. No, és increïble, sí. De totes maneres, això també us havia de dir, però bueno, també ho diré a l'altre programa, però que si mireu a les xarxes, per exemple, i busqueu haiga, si us plau, a Mac, però fiqueu japonès al costat perquè si no surt algo d'un cotxe i coses d'aquestes, si fiqueu això i fiqueu imatges, ja veureu el que volem explicar amb aquest terme. Sí, i després al següent programa acabem de comentar-ho.
0: I es queda un haiku.
3: Un haiku de Isabel Oliva, que diu el següent: salta, granota, esquitxa l'aigua quieta al toll dels lleres.
0: Amb aquesta imatge ens quedem. Gràcies, Rocío. Fins la setmana vinent.
3: Gràcies a tu, Pili. Fins la setmana vinent.
4: Som Terra, amb Pili García.
5: Ara toca raonar.

0: A veure si podem deixar clar d'una vegada què volem dir quan diem que no som una ràdio convencional, perquè encara hi ha gent que pel carrer m'ho pregunta. Què vol dir que Ràdio Vila-sacra no és una ràdio convencional? Doncs m'explicaré el millor que sàpiga. Per exemple, tu estàs escoltant amb una emissora de ràdio Dire Straits, que és un grup molt popular de música rock dels anys 80. I quan acaba Dire Straits, seguidament et posen Antonio Machín con dos gardenias, per exemple. Estàs escoltant amb una emissora de ràdio Los Chichos, i seguidament, quan acaba la cançó de Los Chichos, escoltes Pink Floyd. Això dins d'una emissora de ràdio. Aquest fet indica clarament la capacitat musical i el coneixement de les estructures musicals del que fa la selecció i decideix que soni el que soni i que soni com soni, sense tenir en compte ni els estils musicals, ni els horaris, ni té cap consideració aquell possible oient que entengui de música. D'altra banda, tipus de barreja fàcil, maneres de fer que no tenen ni ordre ni línia creativa. Avui, qualsevol es posa a omplir un ordinador de música de tots els estils i que soni el que sigui, i a partir d'aquí diu que està fent ràdio. Qualsevol. Qualsevol menys Ràdio Vila-sacra, que a cada hora, a cada moment, selecciona un ordre musical harmònic i adequat a les neurones del cervell més evolucionat amb ajuda d'experts i ajuda de la intel·ligència artificial. Si a tota aquesta selecció hi afegeixes arxius de contingut cultural, afegeixes humor, afegeixes notícies d'actualitat, poca cosa queda per aclarir. No, no és convencional la nostra emissora. A Ràdio Vila-sacra no barregem qualsevol cosa i que soni el que soni. No, aquí tot té la seva hora, tot té el seu ordre molt mesurat. I per aquesta raó, la nostra gran diferència en tot. De la mateixa manera entenem i respectem que hi hagi qui no arribi a entendre aquestes prioritats, tot i estar en el 2026, i que es conforma en qualsevol cosa. De la mateixa forma que també entenem que hi hagi majories que hagin votat a un personatge com Donald Trump. Si a tot això hi afegim que la nostra feina és per pur amor a la ràdio i que cap de nosaltres viu de la ràdio i que ens dediquem simplement a compartir sensacions, trobades i un club especial d'arxius, doncs poca cosa més queda que aclarir. Ho comprens millor ara?
1: Cada cançó, cada arxiu, cada curiositat, cada notícia, a la seva hora. A Ràdio Vila-sacra.
2: Davant de dubtes, consulta sempre la programació del mitjà de comunicació que t'agradi. Qui la pugui aportar, és clar.
3: Mirades. Colors. Flors que expliquen històries. Detalls. Instants irrepetibles. Passejades. Moments de calma. Creativitat. Música. Olor de primavera. M'inspira la ciutat de Girona quan arriba temps de flors. Del 9 al 17 de maig, Girona, temps de flors. Girona emociona.

0: El dol és un procés delicat, una etapa complicada, sobretot a determinades edats. Com explicar la mort als més petits perquè entenguin el significat i sigui menys dolorós? Maria Gómez.
1: Que tinguin informació és clau. Segons l'experta en pedagogia del dol, Ricard Díaz Mallofré, cal adaptar-la a l'edat de la criatura i ha de ser curta, concreta i de veritat.
2: La informació és el primer antídot important per la por. I què vol dir la informació? La que ell pugui sostenir. A vegades hi ha nens que pregunten i hi ha nens que no.
1: La Núria Parera, després de la mort del seu pare, va haver de respondre preguntes perquè la seva canalla volia saber on estava l'avi. Periodista, sempre vinculada a l'escriptura, en aquell moment estava embarcada en un projecte editorial i va acabar publicant l'àlbum il·lustrat El meu avi i jo, una eina per trencar barreres.
3: Una amiga meva estava preocupada perquè la seva filla, en uns 10 anys, havia perdut l'avi, més un avi molt present a la família, i no en parlava, no plorava, no havia expressat absolutament res de la mort d'aquell avi. I llavors un dia se la va trobar que havia posat tots els seus ninos a dins de l'habitació com si fossin una classe, bueno, i a través de la història d'aquesta nena que perd l'avi, explicat a uns peluixos, ella estava intentant pair o gestionar tot això.
1: La Isabel Palà, arran de la mort del seu avi Rafael, va escriure el conte On s'amaga l'avi, un procés terapèutic.
4: I perquè aquesta curiositat fa doncs que acabin preguntant coses que com a adults potser fins i tot, jo ho he dit moltes vegades, no?, que a mi el fet d'escriure el llibre també em va ser com una eina molt terapèutica, perquè em va permetre una conversa amb el meu fill que d'una altra manera, que amb un adult potser no hagués tingut. Els adults no tenim massa cultura de la mort.
1: La canalla sempre amb la necessitat de preguntar i, segons la Núria, de saber.
3: A vegades els expliquem com un conte de pues ara potser és una estrella que està al cel, no sé què, però com que està al cel? Però si el acabem d'enterrar aquí baix, però com que no sé què, vull dir, que a vegades t'aterren molt de dir, vale, no els vulguis vendre no sé quina moto.
1: La lectura en general i els contes en particular, una manera perquè grans i petits parlin de la mort.
5: Bona nit.
6: Tanca els ulls.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
8: Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. Sara Riera.
9: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
10: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
11: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
10: Sí, és bastant frustrant.
6: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.

0: Associació Remplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. És l'hora del pati.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: urbans, healthys i saborosos. Molt guau! I molt... receptes guau. Sa i fish. Acompanyades amb les nostres vinagretes d'elaboració pròpia. I les begudes. Aigua de llimona i gingebre, limonata i té fred silvestre. Visita'ns al polígon de Vilatenim. És molt bienà.
1: Bueno, família, no dieu que feu la millor paella? Doncs vull que us presenteu el concurs Fem Paelles a la Rambla. Nosaltres hi posem la base i tu hi poses l'ingredient secret. Us esperem el 16 de maig a la Rambla de Barcelona, el concurs solidari amb l'esclerosi múltiple. Apunta't ara...

0: குளிச்சிக்க பிக்க பயணிக்க கமத்தோல் பக்கடிக்க பத்தனிக்ஸ் கமத்தோட்டிக்ஸ்.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra. Tu pots ser part del canvi.

0: Hola, farem una recomanació del llibre que hem llegit, La Flairosa, la bruixa dels sabons, escrit per Carla Sala i Vila. Té 89 pàgines, amb il·lustracions molt ben fetes de la Cristina Sardà.
1: La protagonista és la Flairosa, una bruixa que fa màgia amb sabons. Quan es fa gran, va viure a Vila Frondosa. Al cap d'un temps, comencen a passar coses molt estranyes. Amb roc xarrapetes s'hauran d'enfrutar en nas tapat.
0: Us el recomanem perquè va de màgia, és molt divertit i fa passar molt bones estones.
1: Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment que fa riure molt. El nas tapat fa servir la seva arma secreta, els seus mitjons pudents.
2: En Roc i la Flairosa seguien immòbils mirant el bruixot i la bestiassa que l'acompanyava. En nas tapat continuava xerrant.
3: Però la Nyufa és diferent. Ella sí que m'ha adverit de la vostra presència. Per cert, veig que ja esteu al corrent del meu projecte Vallpudenta, va dir mirant orgullós la maqueta.
2: Ets un monstre, va replicar la Flairosa.
3: No ho saps pas prou, va contestar molt seriós en nas tapat. Ja us vaig adverir que si em posàveu algun entrebanc m'obligaríeu a utilitzar una arma molt especial. En Roc tremolava com una fulla agafat a la camisa de dormir de la Flairosa.
2: L'arma secreta!
3: Amb un hàbil moviment, el bruixot es va ajupir i es va treure els dos mitjons.
4: Esperem que us animeu a llegir-lo. A nosaltres ens ha agradat molt. Adeu!
5: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
6: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
5: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
6: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972 62 45 20.
5: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.